0: momentos. Am Luis Rodríguez. La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez.
1: Luis?
2: Rodríguez.

0: que va a legislar en Barcelona. Bueno, en fin. Antonio, que te vaya bien.
1: Muchas gracias.
0: Hasta pronto.
1: Hasta pronto.
2: Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Lluís Rodríguez.

0: Luis Rodríguez. Una salutació molt forta a Luis Rodríguez i a tots els oients del programa Momentos.
1: Hablarás con un amigo. Luis Rodríguez.
2: Eres Luis, ¿verdad?
3: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.

0: és que no sé com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Us acompanyaré, com sempre, fins 8:45 del matí per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana, acompanyada dels meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal, i els temes que hem tractat durant tots aquests dies, perquè avui comencem parlant, com no podia ser d'una altra manera, dels treballadors de Nestlé i de l'ERO, presentat per la companyia, que afectarà 178 empleats a Catalunya. I atenció, perquè també parlarem de les manifestacions i vagues en educació d'aquests dies.
2: Els treballadors que han perdut la feina a través d'un procés d'acomiadament col·lectiu a Catalunya, atenció a aquestes dades, perquè possiblement donen una visió de com es, si hi ha alguna transformació o estem en portes d'alguna situació determinada. Bé, ha crescut un 53,5% interanual en el primer trimestre del 2025. Això són dades que dona l'Observatori del Treball i Model Productiu i que van ser publicades ahir dimarts. Entre gener i març hi ha hagut 1.874 acomiadats a través d'un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que són 653 persones més que el primer trimestre de fa un any, que va tancar amb un registre de 1.221 extincions. Tenim tot un què. Tenim tot un què. Un munt d'EROs sobre la taula que crida força l'atenció. Parlaven de Nissan, parlaven de Becaer, parlaven de textils, Sant Boi de Lluçanès, per exemple. En fi, un dels darrers que s'han anunciat ha estat el de la Nestlé, també. És una altra empresa que ha fet un ERO, concretament centrat principalment, i ara em corregiran si m'equivoco, els treballadors d'Esplugues. En parlem de tot això, d'EROS en general i del de Nestlé en particular, amb el senyor Lluís Parra, que és president del comitè d'empresa de Nestlé Girona i secretari general de l'accessió sindical UGT Nestlé de Catalunya. Lluís, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, gràcies.
2: La situació no ha de ser gaire bona, ha de ser una situació preocupant i estressant, però exactament quina és la situació, cap on anem? Quins són els motius d'aquest ERO?
3: Bé, l'empresa ens ha dit que són motius tècnics, organitzatius i de producció, i ens va recalcar que no era motius econòmics, que l'empresa guanyava molts de diners i que no eren motius econòmics.
2: Llavors, si no són motius econòmics?
3: Volen guanyar més, volen reorganitzar l'empresa per guanyar més diners.
2: Ah, entenc. Clar, davant de tot això, que suposo que fer-se alguna cosa no es pot fer res més enllà de negociar, no?
3: Sí, ara estem en el període de consultes que acabarà el dia 4 de juny i bueno, estem en aquest procés. Divendres tornem a parlar. De moment l'únic que tenim és la documentació que ens han presentat, les memòries, quanta gent afecta a tot l'Estat, quanta gent afecta per comunitats autònomes, per províncies, i ara ho estem tot analitzant, farem un informe i començarem la negociació real.
2: Que... Lluís, des d'un punt de vista ja més general, des del propi sindicat, hi ha preocupació davant d'aquesta, no diré tsunami, però ostres, és que darrerament en molt poc temps s'han presentat molts ERO diferents empreses.
3: Sí, sí, hi ha molta preocupació perquè no és normal. Les empreses bàsicament estan fent això, estan buscant guanys acomiadant a treballadors i baixant els costos salarials tot el que poden, perquè clar, això també repercuteix en les negociacions de conveni que són més complicades. Negociar un conveni quan tens un ERO sobre de la taula, doncs tens una pressió afegida que no és l'habitual en les negociacions de conveni.
2: I tots els ERO estan justificats?
3: Bueno, nosaltres entenem que no. Nosaltres entenem que no, i és el que estem fent en aquest període de consultes, en aquesta negociació, de fer-li veure a l'empresa que aquest, en concret aquest ERO, no està justificat. Nosaltres creiem que no, que tenim l'estructura que hem de tenir, la necessària, i és el que volem defensar Una altra cosa és que sigui legal. Legal potser sí, i això és el que s'ha d'analitzar, el que estan fent els experts del sindicat.
2: D'acord. Una cosa que pot ser legal, però no justificat, en aquest cas, conforme al tema. Podria ser això?
3: Fins i tot diríem immoral. Entenem que és immoral. L'empresa pot mantenir la plantilla que té, fins i tot ha estat contractant gent. Es va presentar una denúncia a Inspecció de Treball per les empreses de treball temporal aquest any passat, d'empreses de treball temporal del 2024, que només a Fàbrica de Girona es van fer 9.700 contractes amb personal d'empresa de treball temporal en un any, només en un centre de treball. Entenem que hi ha molta feina i que es necessita aquesta gent per poder produir.
2: Des d'un punt de vista general, dels diferents ERO, torno aquí un altre cop, clar, estem parlant d'una situació econòmica que, en principi, malgrat la pujada del preu del petroli i tal, ostres, s'està creant feina a Catalunya, a Espanya, és a dir, que no és un mal moment total, que hi ha hagut moments molt pitjors davant de la creació de feina, no? Crida l'atenció tot això, no? O sigui, són maniobres super... que com a mínim fan sospitar o fan dir perquè es fa això en un moment, no diré de mega bonança, però que no és un moment dolent.
3: No, ni molt menys, no és un moment dolent. S'estan fent inversions, a Nestlé s'estan fent inversions a nivell estatal, s'estan produint productes nous, s'està innovant. Jo crec que hem passat pitjors moments. Hem tingut pujades d'IPC molt més altes, han hagut de fer pujades de preus i ara no és el cas. Ara simplement és això, si més no a Nestlé, és una reorganització del treball i el que estan fent és traient llocs de treball i aquestes posicions o externalitzar-les o repartir-les entre els altres companys que es queden, que això també crea un neguit per qui es queda, perquè se'ls està pujant la feina, se'ls està, no diré sobreexplotant, però sí donant-hi molta més feina de la que poden assumir, i sempre tenim aquesta por de serà aquest ERO l'últim o serà el primer de molts. Clar, això no ho podem saber.
2: Lluís, ja per acabar, quan està previst que acabin totes les negociacions i que hi hagi ja una resolució definitiva?
3: El 4 de juny. Ara tenim reunió aquest divendres, dia 15, 20 i 21, 27 i 28 i 2, 3, 4 de juny. El dia 4 hauríem de saber la llista definitiva i si s'han arribat a acords, quins acords són.
2: Doncs Lluís Parra, president del comitè d'empresa de Nestlé Girona i secretari general de la secció sindical d'UGT Catalunya Nestlé. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i valorar amb nosaltres la situació. Molt amable.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Avui, com ja sabeu, hi ha una vaga general a tot Catalunya, vaga general d'educació, em refereixo, a tot Catalunya, d'unes quantes que hi han marcades. El cas és que la situació, des d'un punt de vista de la població, és confusa. Confusa per què? I us explico el per què. Perquè hi ha sindicats que han arribat a un acord amb el govern, que el govern ja ha dit i ha posat en marxa, i hi ha altres sindicats que no estan d'acord amb aquest acord i continuen amb la vaga, que són els que estan avui plantejant la vaga. Quina diferència hi ha? Aquesta seria, des del punt de vista de l'usuari, no va dir, de la població en aquest cas, que sí, a l'usuari d'educació, és el que quina diferència hi ha? En parlem amb l'Eduard Núñez, que és secretari general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres a Catalunya. Eduard, bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
2: Gràcies per atendre'ns, Eduard.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Escolta'm, quina diferència hi ha entre l'acord que vau arribar vosaltres amb el govern i el que els està demanant? Hi ha tanta diferència?
4: Bueno, no sabem quina és la diferència, perquè, de fet, vostè, que els altres sindicats, no concreten realment sobre què substancien el conflicte, no? Però independentment de l'USTEC, nosaltres el criteri de fons és que, primer, s'ha de constatar que una situació de malestar en l'àmbit educatiu com a fruit d'un infrafinançament crònic que dura molts anys, i la qüestió és que això ha generat conflicte. Nosaltres entenem que el conflicte s'ha d'articular, s'ha d'organitzar per donar després fruits en la negociació i en l'acord. És a dir, que la mobilització ha de ser funcional a l'acord i acords que acabin revertint en el col·lectiu docent i també en la millora del sistema educatiu de Catalunya, no? I és aquí, doncs, bueno, tenim diferència de criteri amb els altres sindicats que no ho han considerat així.
2: Bueno, en aquest cas, l'acord que ha arribat a vosaltres, evidentment, és satisfactori, el que havia arribat amb el govern, no?
4: Home, és un acord que tindrà un impacte molt important en l'educació i que no tindrà antecedents en més de 25 anys. Estem parlant d'un acord que suposarà un increment del pressupost d'un 25%, 2.000 milions d'euros per a l'educació. Per tant, clar, és un acord que tindrà un fort impacte i que, a més, ataca com dues dimensions molt importants, no?, de l'educació. Una, el reconeixement dels professionals de l'educació via la retribució, i una altra, que és la millora de l'arribada de recursos per a un problema molt seriós que hi ha a l'educació, que és l'atenció de la diversitat, no? I això, l'acord aboca tot una sèrie de recursos per a facilitar el desplegament de l'escola inclusiva, que és una qüestió clau en el sistema educatiu a Catalunya.
2: Ara em respon si pots i si vols i si com sí. Vulguis, Edu, però, clar, jo quan es fan aquestes reclamacions, jo pensava que tota la negociació es feia en bloc, tots els sindicats, sí, no? Sí. En aquest cas, per què s'ha fet per separat?
4: No s'ha fet per separat. O sigui, tant l'acord que es va donar en el personal docent universitari,
2: sí,
4: es va donar en el marc de la mesa sectorial.
2: D'acord.
4: I després la pota del personal d'atenció educativa, l'acord es va arribar, i per cert, ho va subscriure l'USTEC, es va arribar al comitè intercentres. Per tant, la negociació s'ha donat en els àmbits de negociació que estan habilitats legalment per fer-ho. Una altra cosa és que, en paral·lel, doncs, n'hi hagin converses per desbloquejar l'acord, per facilitar la negociació, etcètera, etcètera. Però això ho ha fet Comissions Obreres i em consta que l'USTEC també ho venia fent en funció pública al llarg de més d'un mes. O sigui que quedo fora de lo habitual.
2: Ja, o sigui, Edu, és que hi ha un cacau important en la teva vocació. Ja tenim un cacau que com tu deies, ja ve de lluny, no? I clar, això el que fa és generar més confusió, almenys de cara al públic, de cara a vosaltres, suposo que ho teniu bastant clar, però de cara al públic és una cosa que queda molt confusa, molt confusa davant de tot això.
4: Bueno, forma part d'aquesta dinàmica que et deia. Nosaltres som un sindicat de classe responsable. Això què vol dir? Que nosaltres el conflicte ha de servir per col·locar-nos en el lloc de la solució. Perquè si no ens col·loquem aquí, el problema que hi ha és que el que es reprodueix és un tipus de conflicte que al final doncs no reporta res ni al col·lectiu docent en termes de millores retributives ni condicions laborals en general, ni reporta res de bo al propi sistema educatiu. I per tant, doncs això, clar, genera confusió entre les famílies, entre el propi alumnat, bueno, el conflicte pel conflicte tampoc aporta res. Tot i això, amb això no estic dient que no entenem com si ens obreix, ho entenem perfectament, aquest malestar, no? I que la gent el vulgui expressar, no? Però bueno, o sigui, nosaltres creiem que no ens hem d'instal·lar en la frustració, sinó que hem de donar sortides via la negociació col·lectiva i l'acord a aquest malestar, i això és clau. I la lluita continua, clar.
2: Clar, els sindicats que estan en vaga el que diuen és que aquest acord és per avui i hambre per a mañana, que d'aquí un temps estarem igual que estem ara, que no és,
4: mira,
2: que no és
4: acord,
2: una cosa de prou. Això és el que expliquen.
4: Sí, aquest acord, el sindicat majoritari en el personal docent no universitari, no en el sistema educatiu, no en el sector educatiu com a tal, perquè en el sector educatiu com a tal és majoritari som nosaltres. Aquest sindicat, l'USTEC, doncs, en el procés de negociació que t'esmentava abans, va estar d'acord amb el text

0: Doncs, Eduard, ja, sí. Ja com a sindicat, ja d'una mm-hmm. forma més personal, us sí. sentiu senyalats o no? Perquè, clar, quan veus uns sindicats fan vaga, els altres no, us sentiu senyalats pel vostre col·lectiu o no?
1: No, nosaltres, no? A veure, som part del col·lectiu que s'autoorganitza en comissions obreres en el seu model sindical. Ara, en tota situació de conflicte, doncs n'hi ha situacions, doncs això, no?, de dificultat, ja, de bronca, que això estem habituats com a sindicalistes, no? és la nostra feina, per dir-ho d'alguna manera. Ara, també has de dir una cosa, hi ha conductes,
0: sí,
1: no?, doncs que, bueno, fins i tot podem dir que infringeixen la Llei Orgànica de Llibertat Sindical o són expressions poc democràtiques que en cap cas es poden donar en la societat i menys encara en l'àmbit educatiu, no? És una cosa que en l'àmbit on es construeix l'educació del país es donen determinades manifestacions, doncs ens preocupa, no? Però bueno, a nosaltres, doncs això, o sigui, som gent que la nostra feina és estimar el conflicte per, bueno, com hem dit, per portar fruits a la gent treballadora, no?
0: Doncs, senyor Eduard Núñez, secretari general de la Federació d'Educació Comissions Obreres a Catalunya, escolta'm, gràcies per xerrar que has tingut aquí amb
1: moltes
0: vosaltres.
1: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, cuida't.
1: Vinga, continuem. Adéu.
2: Gairebé la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya tenen més de 26 anys i no estan preparats per suportar un clima, doncs, cada vegada més extrem, tant a nivell de pluges com de temperatures de calor. La Fundació Equitat ha elaborat un informe sobre la situació dels centres educatius i demanen prendre mesures en un termini de 10 anys. Parlem amb una de les seves autores i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, la Isabel Ruiz. Isabel, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Doncs estem a les portes de l'estiu pràcticament, d'una pujada de temperatures, i a veure, és un debat que es repeteix pràcticament cada any per aquestes dates. Tot el que sigui més de 27 graus en una aula, això té un impacte negatiu en el benestar dels nens i també en el seu rendiment escolar, no?
3: Sí, en general és complicat definir un llindar de temperatura. Uh-huh. Nosaltres agafem el de 27 graus, sí, perquè hi ha força evidència científica sobre el tema, però malauradament la majoria d'aquesta evidència és del nord d'Europa. Uh-huh. N'hi ha poca del context mediterrani, però sí, els estudis indiquen que quan els infants estan exposats a calor, amb temperatures i humitat uh-huh. altes, els seus resultats d'aprenentatge disminueixen considerablement. I així com la capacitat dels docents també per ensenyar.
2: Uh-huh. En l'informe proposeu mesures a curt termini i altres, com jo deia, a 10 anys vista, per exemple, uh-huh. posar ombres, ventilació al sostre, aïllament de finestres, patis com a refugis climàtics, però també una transformació profunda, no?, amb una inversió econòmica clara.
3: Exacte, el que diem és que s'ha d'actuar ja, perquè aquest problema no és d'ara, ja uh-huh. fa anys que l'arrosseguem, i per això proposem un pla de xoc amb unes mesures molt clares i senzilles que són d'implementació directa, no? Com són doncs, ventiladors al sostre, aire condicionat en aquells espais que tenen un ús intens i estratègic, com poden ser el gimnàs o el menjador, fonts d'aigua, per suposat, uh-huh. ombres naturals i ventilació nocturna. Uh-huh. Això és el pla de xoc. Però després, com bé dius, el pla d'actuació a 5 o 10 anys vista inclou tres estratègies o àrees, no?, on actuar, que és la millora dels edificis, la renaturalització de patis i uh-huh. Un acompanyament pedagògic implementant mesures d'educació climàtica.
2: Mm-hmm. Ara, per exemple, crec que Educació ha anunciat una inversió d'uns 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors de sostre aquest estiu. No sé si teniu la sensació de que, clar, quan arriben aquestes dates es comencen a posar pedaços en les escoles que no tenen aires acondicionats, per exemple, però no s'actua de veritat a llarg termini per acabar amb el problema, perquè parlem molt també de la calor, però hi ha casos d'escoles que cada vegada que plou hi ha goteres, hi ha humitats, passen els anys i no s'arregla.
3: Exacte, hi ha edificis escolars que tenen greus defectes d'infraestructura, més enllà de si estan ben adaptats o mal adaptats mm-hmm. a la calor. El que volem evitar és que, com bé dius, hi hagin doncs aquests parxes, no? Mm-hmm. I es facin mesures a curt termini. Des de l'inici de l'informe diem

0: que aquest és un problema estructural que es requereix d'unes actuacions integrals i per suposat que hi han d'haver-hi mesures estratègiques immediates, com pot ser instal·lar aquests ventiladors, però s'ha de fer una diagnosi centre a centre de quins són els requeriments que necessiten. No és el mateix un centre educatiu ubicat a Lleida que un centre educatiu ubicat a Tarragona. L'exposició, un no és el mateix un centre educatiu que està totalment orientat al sud que un altre que està enmig de les muntanyes. O sigui, cadascú haurà de veure quines necessitats té i quines són les mesures. I això és el que diem que s'ha de fer a 5 o 10 anys. No només el pla de xoc, sinó invertir perquè els centres estiguin adaptats a llarg termini.
1: Exacte. I jo no sé si aquestes deficiències afecten sobretot a centres especialment vulnerables i, per tant, afecten a un determinat perfil d'alumnes. No sé si hi ha una certa desigualtat en aquest sentit.
0: Sí, hi ha un eix clar que travessa tota aquesta qüestió, que és l'equitat. No? Hem vist que hi ha un cicle d'estrès tèrmic que és molt difícil de trencar en entorns socioeconòmicament desafavorits, perquè els infants viuen en vivendes que són edificis amb condicions de construcció i aïllament molt baixes. No tenen accés en aquests barris a àrees verdes o a punts d'aigua per refrescar-se. I quan van a les seves escoles, normalment també els edificis tenen unes condicions estructurals i d'aïllament més deficients que en barris d'entorns més afavorits socioeconòmicament. Llavors passen calor durant el dia quan són a l'escola i quan arriben a casa seva tampoc poden descansar perquè també estan passant calor. El fet de millorar les condicions dels edificis i els entorns educatius d'aquests infants d'entorns més desafavorits socioeconòmicament trencaria aquest cicle d'estrès tèrmic.
1: I hi ha una altra qüestió, Isabel, i és que, per exemple, les nostres empreses tenim una normativa clara i específica de salut laboral, de confort tèrmic, però en canvi en l'àmbit educatiu això no existeix.
0: Hi ha una normativa pel personal treballador, pels adults, però els infants estan totalment desprotegits. Els seus drets fonamentals, que són drets a una educació de qualitat, dret al contacte a la natura, dret al benestar, no estan legislats efectivament.
1: Doncs veurem si arribem a temps d'adaptar els centres educatius a un clima cada vegada més extrem. De fet, s'estan adaptant ja moltes feines, altres equipaments amb aquesta realitat del clima que no podem obviar. Cal voluntat i, evidentment, també cal inversió econòmica. Isabel Ruiz, una de les autores d'aquest estudi, professora de la UOC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Parlem de la pressió estètica. I és que és així, estem parlant de pressió estètica. La pressió estètica va bastant més allà, per entrar en una definició, no? Perquè entenc que més o menys tots sabem que, o podem intuir que és la pressió estètica, però va molt més enllà de posar-se guapo o guapa per sortir de casa. Va molt més enllà de tot això. Va molt més enllà de tot. La pressió estètica és una autoexigència que constant que et condiciona, per l'aspecte físic i et genera culpa. I on està tot això? Doncs tot això, habitualment, aquesta pressió estètica doncs comença ja, sobretot en moments, en els joves, adolescents, preadolescents, fins i tot, a partir d'aquí hi ha molt influïts per plataformes com Instagram, TikTok, etcètera, doncs possiblement podríem ser un dels orígens, però no és l'únic, i el que passa és que davant de les xarxes socials la resta quedaran una mica més, no diré en ridícul, però bastant més marginats, Mireu, això de la pressió estètica afecta, i ara entrarem més en detall, jo ho deixo aquí, ja entrarem més en... afecta molt desproporcionadament a les dones i molt intensificadament en adolescents. Això en què deriva? Deriva en trastorns psicològics, deriva en trastorns de conducta alimentària i deriva en una obsessió per procediments estètics coneguda com cosmetocorèxia. Fer-se retocs no està malament. No estem demonitzant això, Però sí, parlem de seny. Això impulsa, i aquesta qüestió impulsa a joves, a adolescents ja a que facin retocs estètics cada cop més aviat. No està mal fer-se retocs estètics, insisteixo, no és una qüestió de demonitzar absolutament res, ni molt menys, però sí el seny. El seny i la tenir el cap al seu lloc és el clar. Bé, en parlem de tot això i en parlem amb la doctora Dina Moctezuma, que és doctora especialitzada en medicina estètica. Dina, buenos días, bienvenida.
3: Hola, buen día.
2: Gracias por estar aquí con nosotros, Dina. Oye, es que ¿notas tú que cada vez existe más esta presión estética y notas que cada vez vienen personas más jóvenes a hacerse retoques?
3: Sí, totalmente. Hace 6 años, antes de la pandemia, era muy extraño encontrar pacientes de menos de 25, 30 años que viniesen a las consultas, y ha sido un boom después de la pandemia, donde gente cada vez más y más joven, incluso pacientes menores de edad, tienen información acerca de estos tratamientos y acuden a las consultas para realizárselos.
2: Y Gina, ¿y tú qué les dices cuando ves que, claro, se puede diferenciar de... No lo sé, te lo pregunto. ¿Se puede diferenciar entre un paciente que viene a hacerse un retoque porque lo necesita, por cualquier cosa, o un paciente que está obsesionado por el tema?
3: Sí, sí, esto se puede diferenciar muy claramente. Para esto se requiere tiempo, obviamente, en las consultas. Lamentablemente, en la medicina estética también ha habido un boom donde se ha vuelto más, yo digo, como comprar un bolso, quiero esto y me lo hago. Y en muchos sitios, pero hay que retomar el tema de que son tratamientos médicos. Entonces, hablando con el paciente, se puede entender muy bien acerca de cuál es la motivación que tiene. Yo lo que veo en pacientes muy jóvenes es que ya hay este tipo de normalización acerca de estos tratamientos, y en pacientes que vamos a considerar mayores de 35 o 40 años, que pues es más porque notan cambios físicos en su rostro y quieren mejorarlos. Entonces sí se puede diferenciar hablando un momento en la historia clínica, explicándole que realmente qué es lo que se quiere hacer, por qué se lo quiere hacer, cuál es el objetivo que tiene, y el paciente allí te empieza a comentar un poco acerca de las inseguridades, acerca de la motivación que tiene. Y entonces ahí es donde podemos detectarlos como profesionales.
2: Yo hablaba de que desproporcionadamente esto afecta directamente a chicas. ¿Es así?
3: Sí, sí, sí. Cada vez hay más chicos, tengo que decirlo, pero sigue siendo un porcentaje bastante pequeño en comparación a las mujeres. Y sí afecta muchísimo más a las mujeres, pues obviamente por la presión que tenemos de cumplir ciertos estándares de belleza. Y es lo que tú puedes encontrar más en cuanto a hombre o mujer, pues sí te encontrarás más este caso en chicas.
2: Bueno, fíjate tú que hace un tiempo, cuando se hablaba de medicina estética, no diré que fuera tabú, ni mucho menos el tema, pero que no era una cuestión de que se hablaba muy abiertamente, ¿no? Y ahora, en chicas, por ejemplo, de 20 años, 18, 20 años, es casi no diré una normalidad, pero es algo que se puede hablar, ¿no? ¿Se ha normalizado demasiado esto? ¿Tú qué crees, Dina?
3: Sí. Yo creo que sí, la verdad es que sí, porque a mí me vienen incluso pacientes bastante jóvenes a informarse, que muchas veces hablo con ellas y les explico pues que todavía no están en la edad, que hay que entender bien los motivos, sobre todo por el tema de labios, que es lo que más, ¿sabes? Mejorar, ganar volumen en labios sería el tratamiento por el que vienen más las chicas jóvenes. Y entonces ya están muy informadas acerca de otros tratamientos que obviamente no les corresponden ni por edad, o sea que serían prácticamente contraindicados. Y si se ha normalizado tanto que entonces en las consultas lo que nos toca es precisamente estarles informando de el por qué todavía no les correspondería hacer tal o cual tratamiento, pero ya lo tienen integrado. O sea, es que muchas veces nos vienen a la consulta porque dicen, no, es que en la universidad me dijeron las compañeras, ¿cómo que no llevas labios? Y he venido por eso.
2: Caray. Caray. Sí. Pero... Claro, ahora ponía 20 años, por 18, 20 años, por poner alguna fecha, una edad, pero ¿cuál sería una edad aconsejable para empezar a plantearse algún retoque estético? ¿Hay alguna edad o no?
3: Claro, es que estarían los dos tipos de retoques estéticos, que sería para cambiar algún aspecto físico, como sería a ganar volumen de labios o mejorar la forma de la nariz, ¿vale? Y luego estarían los estéticos, que serían los correctivos, los que van pasando porque el rostro, pues obviamente vamos envejeciendo, haciendo ciertos cambios y queremos mantenerlos. Estos retoques más de mantenimiento empiezan a partir de los 35 años. Los otros retoques, que serían más para cambiar ciertos aspectos del rostro, en teoría, por ley, pues pueden comenzar a partir de los 18 años. El tema está allí el que la paciente esté suficientemente madura para entender estos cambios, el que el médico tome también la posición de médico para poder explicarle que es un tratamiento médico, aunque sea un tratamiento de belleza, y que tiene que cumplir pues ciertos criterios para poder hacerlos, ¿vale? Dentro de ellos, pues que sean los motivos correctos. Para mí, ¿cuál sería la edad ideal? Pues para mí sería a partir de los 25 años, pero lamentablemente no es lo que vas a encontrar cada vez en consulta. Encuentras pacientes cada vez más jóvenes y es algo que está pasando desde el 2020 y es exponencial el cambio.
2: ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales? Porque yo las he demonizado un poco, pero ¿hasta qué punto son muy responsables de esta idea que se mete en la cabeza?
3: Claro, como actualmente ya quitando incluso el tema de los filtros, porque las nuevas generaciones, por lo que me doy cuenta, cada vez lo tienen como más asumido que lo que ven no es real. Ajá. Lo que es el tema de la normalización a través de, por ejemplo, los influencers, los TikTokers, todas sí. Estas personas jóvenes que son ahora mismo las personas de referencia para las chicas jóvenes, pues son los que, como se realizan estos tratamientos, los pacientes piensan que ya es algo más normal. Entonces sí que lo tienen algo más cotidiano, así como comentabas antes que no se hablaba, que era un tema más tabú. En esta edad, pues es un tema que constantemente se escucha a través de todos los canales que tienen de difusión, ya sea redes sociales o entre su mismo entorno, pero sí tiene muchísima relación.
2: Claro, hay aquí un que se me pasa por la cabeza, es el hecho, vale, yo tengo una presión estética, me quiero hacer labios, me quiero hacer, yo qué sé, pum, lo que sea. ¿Y si no gusta? ¿Y si después eso que tenía en la cabeza no es lo que era? Aquí juega un factor psicológico importantísimo, ¿no? No puede ir a peor esto.
3: Sí, por supuesto. Es por eso que te digo que el deber del médico tiene que ser precisamente ahí en consulta, entender muy bien. A mí me gusta mucho darle el espejo a los pacientes y preguntarles qué es lo que les gustaría mejorar, cuáles son sus expectativas. Incluso hay una paciente un poquito diferente que me gusta que me enseñen alguna foto de referencia. ¿Por qué? Porque me hace entender lo que están buscando y poderles explicar que precisamente eso que están buscando no está acorde a su anatomía o a lo que podemos conseguir realmente. Muchas veces me gusta también explicarles, mira, ves aquí, esto es una foto, tienen pintado, por ejemplo, el labio por fuera, o sea, lo que estás viendo no es real. Entonces les haces partícipes de ese tratamiento y de esa forma pueden entender hasta dónde está el límite de la realidad y lo que es irreal, lo que podemos y no podemos conseguir.
2: ¿Hasta dónde podemos entender la presión estética como presión estética por entornos, por tópicos, etcétera, etcétera? ¿Y hasta dónde estamos hablando de una inseguridad con el físico, con el aspecto a veces propia de ciertas edades?
3: Sí, a ver, cuando somos jóvenes, bueno, ya no lo soy, obviamente.
2: No, ni yo tampoco, no te preocupes.
3: Cuando hemos sido jóvenes, es cierto que todos hemos tenido esa presión por encajar, por inseguridades normales de la edad. Pero lo podemos ver sobre todo cuando en la entrevista podemos hablar con la paciente, le empiezas a preguntar un poco acerca de por qué se lo quiere hacer, hasta dónde quiere conseguir, y entonces ahí puedes detectar. También podemos hacer un poquito de psicólogos, esos pequeños inputs que el paciente, si le permites hablar 5 minutos, te va a ir diciendo acerca de, pues, de que se siente muy insegura cuando sonríe, que se siente que no es tan bonita. Entonces ahí es donde nosotros podemos tener ese impacto en explicarle de que, bueno, podrá conseguir pero que una mejora, pero que realmente, pues, sobre todo darles ese refuerzo positivo, que pues que ellas son bonitas, por ejemplo, que todo esto que ve, que todas estas influencers, a mí me encanta, sigo muchas unas redes que se llaman, por ejemplo, Belleza Falsa, donde puedes ver a las influencers con y sin filtro, tomadas fotos y ves que todos somos personas reales. Entonces, patologías siempre van a existir, porque esto también les comento a las pacientes, también la línea está entre que mucha gente, pues vamos al gimnasio para vernos mejor, pero hay una pequeñísima parte que probablemente tenga algún trastorno y que se irán por el lado oscuro de una vigorexia exagerada o terminan físico-culturistas, ¿sabes?, consumiendo cosas. Lo mismo pasa en la medicina estética. Normalmente es para mantenerse un poquito mejor, pero siempre habrá ese pequeño porcentaje de pacientes que pueden irse a, yo le llamo, al lado oscuro, y es allí donde los profesionales tenemos que detectarlo muy bien y explicarles que no es el momento correcto para hacerlo, porque no están en la situación correcta.
2: Y ya para acabar, ¿crees que es una moda?
3: Sí, yo creo que más que moda, en el tema de pacientes jóvenes ya es parte de la vida cotidiana.
2: Vale.
3: O sea, ya es una normalización que desde ahora hacia el futuro, pero no solo en el tema de los tratamientos estéticos, sino en el tratamiento, por ejemplo, del skincare, que ha tenido un boom, y que ya lo normalizan desde edades súper jóvenes, desde los 13, 14 años, que cuando nos llegan a consulta les tenemos que estar ya retirando productos que están usando que son innecesarios e incluso les causan problemas en la piel porque no les corresponden por edad. Entonces, creo que ya más que moda, ya tenemos que ser conscientes como sociedad que esto ya ha llegado y que tenemos que aprender a manejarlo en conjunto dentro de todos los adultos, como sería tanto las familias, el entorno en la escuela y los profesionales, los médicos, cuando nos llegan a las clínicas para poderles orientar bien e influir en el futuro de su belleza y de su salud, porque son tratamientos que son médicos, que se van a normalmente infiltrar sustancias y que pueden tener un riesgo en el futuro de su salud y consecuencias a largo plazo si no están bien realizados.
2: Pues doctora Dina Moctezuma, doctora especializada en medicina estética, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y todas estas explicaciones, muy amable.
3: Muchísimas gracias a ti por la llamada y espero que esto pueda ayudar a tanto a las familias como a las chicas jóvenes a entender un poco pues que el mundo de la medicina estética es algo que está y que tenemos que tener conciencia de poder guiar a los pacientes jóvenes.
4: I de seguida parlem també de trastorns alimentaris, però en aquest cas en adults, que sembla que no, però també afecten.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Carmen Sevilla y Arturo Fernández.
9: Casándolos tú y yo, se acaban todos los pleitos.
8: Dos grandes de nuestro cine. Juntos en la tarde del domingo. Camino del Rocío.
9: A ti te voy a enseñar yo y te voy a partir. ¿Qué haces?
8: Y el relicario.
10: Me enamoré de ti desde el primer momento.
11: No sería ver el retrato del relicario.
8: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Normalment associem un trastorn alimentari als adolescents, però els adults també ho pateixen, ja sigui per raons diverses, ansietats, problemes a la feina, emocionals, una ruptura amorosa, per exemple. Doncs bé, parlem d'això i donem veu a aquestes persones que no només són menors o adolescents, sinó també adults que pateixen trastorns alimentaris.
2: Parlem de trastorns de conducta alimentària. Habitualment, quan abordem aquests temes, els enfoquem principalment o majoritàriament en joves i adolescents, que és segurament el punt més feble per una qüestió senzilla, perquè encara no tenen aquestes eines emocionals per no deixar-se influir per xarxes socials, entorns, etc. És a dir, encara és un punt feble i per això possiblement en adolescents passa més. En adults també passa. També passa. Possiblement no té tanta visibilitat. No té tanta visibilitat, però passa. En aquest cas, la situació d'abordament segurament ha de ser molt diferent. Com s'aborda quan passa una cosa així? Suposo que, com sempre, el primer és adonar-te i acceptar que tens un problema I després, doncs, demanar ajuda. Bàsicament, la base, pràcticament en tot, és sempre la mateixa. No és, és molt fàcil de dir, però de portar-ho no és tan fàcil. Va, que en parlem d'això i en parlem amb una persona que ens ho explicarà molt bé, és la Mònica Muñoz, que és psicòloga clínica experta en trastorns de conducta alimentària, a Mònica Muñoz Ancols. Mònica, bon dia, benvinguda.
12: Hola, bon dia, què tal?
2: Encantadíssim de tornar a parlar amb tu sobre aquest tema, que és força delicat en aquest cas, perquè sempre que he parlat amb tu he parlat sobre trastorns de conducta alimentària, però en adolescents.
12: Sí, probablement, perquè se'n parla molt amb adolescents i és cert que la majoria de casos comencen a l'adolescència, de la preadolescència i l'adolescència, no? Però es donen moltíssim també en l'edat adulta, amb moltes dones i homes també. El que passa és que, com bé has dit, passen més desapercebuts, són més invisibles perquè costa més detectar-los, en primer lloc per qui els pateix, però en segon lloc també per les persones del voltant, per tant, sí, igual de greus que amb adolescents, i a vegades que tarden més en diagnosticar-se, perquè no ens enganyem, quan es tracta d'adolescents, aquests adolescents, la immensa majoria viuen amb la família a casa i abans o després el pare, la mare,
2: sí,
12: clar, ho detecten. Quan és un adult, una adulta que viu a casa sol, que, bueno, doncs allà igual quan comença a donar-se compte que això és un problema, porta molt i molt de temps, no?, en marxa.
2: Clar, en aquest cas, comencem pel principi.
12: Sí.
2: Què podem definir en adults, en aquest cas, un trastorn de conducta alimentària? Què és exactament?
12: És exactament el mateix que, sí? que amb un adolescent. És a dir, és un trastorn mental molt greu, que s'expressa a través d'una relació complicada, rígida, amb el menjar i amb el cos. Però és igual que amb adolescents, és a dir, un trastorn mental greu que va molt més enllà del menjar també. De nou, el tema del menjar està allà perquè hi ha una vulnerabilitat amb aquesta persona que ha fet que en un moment determinat doncs això, diguem que les dificultats de la persona, la crisi hagi explotat, per dir-ho d'alguna manera, a través d'aquest problema amb el menjar, com amb altres persones amb un altre tipus de vulnerabilitat podria sortir per una addicció, per una depressió, etc. No? Per tant, és un problema molt greu.
2: Això com s'aborda? Perquè, clar, suposo que és difícil detectar fins i tot per la persona que ho està patint, però a partir d'aquí, com s'aborda en un adult? Perquè quan parlem d'adults, de quines edats estem parlant, Mònica?
12: Quan parlem d'adults, estem parlant a partir de, en principi, de 25 anys.
2: De 25 cap amunt.
12: 24-25 anys, sí. Però, clar, pensa que també detectem en persones de 40, de 50 i de 60.
2: En sèrio?
12: Ui, tant. De fet...
2: Jo pensava que als 40 ja teníem tot el peix venut i aquestes coses es passaven una mica de...
12: Encara la vida ens pot sorprendre.
2: Sí, sí, ja, ostres.
12: En aquest sentit. Clar, pensem que de la mateixa manera que l'adolescència és un moment de canvi del cicle vital, no? I és on apareixen la majoria de trastorns alimentaris, en altres moments de canvi del cicle vital, com, per exemple, una separació, el moment en què els fills marxen de casa, o la menopausa, o la jubilació, són moments de canvi del cicle en els que persones que ja hi ha una vulnerabilitat prèvia s'incrementa i, per tant, pot acabar desenvolupant un trastorn de la conducta alimentària.
2: Estàs posant sobre la taula moments vitals que poden ser delicats en funció de com els enfoquis, eh?
12: Exacte, són moments delicats que per tant, la intervenció, no?, que preguntaves, com serà, com el tractarem? Bueno, primer, identificar-ho sabent que no perquè estiguem en aquestes edats, no?, perquè com el que dèiem, ja ens hem salvat, no? No, encara
2: és possible.
12: Fins i tot, o sigui, és possible en persones que ja havien patit al llarg de la seva vida algun problema similar, no? Pot haver-hi una recaiguda, però també veiem algun cas que debuten en el trastorn alimentari per primera vegada amb 40-50 anys. No és una cosa estranya.
2: Mare
12: per tant,
2: Déu.
12: Primer, detectar-ho i demanar ajuda professional. I l'ajuda professional per aquest tipus de problemes ha de ser han de ser tractaments especialitzats, que ha de ser portat entre un psicòleg, un nutricionista, un psiquiatre. Són problemes molt greus i s'han de tractar d'una manera molt rigorosa, perquè bueno, no oblidem que dins dels trastorns mentals són els que tenen, bueno, pràcticament els que més mortalitat tenen, no? Sí, hi ha, només hi ha l'excepció de les addiccions per opiacis. Després d'aquests ja són els que més mortalitat, per tant els hem de prendre molt, molt en sèrio.
2: Mònica, i ja des d'un punt de vista de recuperació, és més fàcil per un adult sortir d'un pou com aquest, per norma general, que d'un adolescent, o no?
12: Doncs depèn. Jo diria que bueno, el que ens diuen les dades és que no depèn tant de l'edat de la persona, sinó del temps d'evolució del trastorn, entre d'altres factors. Clar, si és un adult que ha tingut, que és un problema que arrossega al llarg de la seva vida, clar, aquí sí que el pronòstic seria pitjor. Si és un adult que debuta en el trastorn alimentari, no, com a part d'una crisi vital, però que no hi ha antecedents de trastorn alimentari, es detecta a temps i es tracta bé, bueno, doncs es podria també resoldre, però igual que amb un menor, jo crec que aquí les xifres no depenen tant, no, de l'edat de la persona, sinó de la resta de factors que sabem, no, que estan implicats amb aquest tipus de trastorns i que els fan tan greus.
2: Doncs Mònica Muñoz, psicòloga clínica experta en trastorns de conducta alimentària, amb Mònica Muñoz en Cols. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions molt amables.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
13: Doncs la podríem qualificar com l'anorèxia o la bulímia silenciosa, perquè surt fora dels estereotips de l'edat de l'adolescència i perquè ningú es pot preveure que una persona adulta pugui patir el trastorn de la conducta alimentària. Però les consultes dels metges estan augmentant el número de pacients i el número de problemes. Així ho ha confirmat aquí, als micròfons de COPE Catalunya, la psicòloga clínica experta en trastorn de conducta alimentària, Mònica Muñoz. A partir de quina edat es creu que hi ha el límit d'una persona adulta que pateix aquest problema de l'anorèxia bulímia? Doncs a partir dels 25 anys, però a partir d'aquí no hi ha límit d'edat. Mònica Muñoz.
12: Quan parlem d'adults estem parlant a partir de, en principi, de 25 anys. 25 anys, sí. Però clar, pensa que també detectem en persones de 40, de 50. Clar, pensem que de la mateixa manera que l'adolescència és un moment de canvi del cicle vital, no? I és on apareixen la majoria de trastorns alimentaris, en altres moments de canvi del cicle vital, com clar, per exemple, una separació, el moment en què els fills marxen de casa, o la menopausa o la jubilació.
13: Quan una persona té, per tant, un trasbals al que seria la seva normalitat, està exposada a caure, doncs, amb la malaltia, perquè és una malaltia de l'anorèxia o bé de la bulímia. A més, no ha de ser una persona que ja hagi patit aquesta malaltia amb l'edat de l'adolescència, però és una persona que tingui 50 anys i no ha tingut mai aquest tipus de problema i que sigui una novetat. Què és el que s'ha de fer? Doncs tenir molt en compte que és una malaltia i, per tant, ràpidament, si hi ha aquest trastorn alimentari, posar-se en comunicació amb el metge i amb els experts.
12: És possible, en persones que ja havien patit al llarg de la seva vida algun problema similar, no? Pot haver-hi una recaiguda, però també veiem algun cas que debuten en el trastorn alimentari per primera vegada amb 40-50 anys. No és una cosa estranya.
2: Mare
12: per tant, ja. Primer, detectar-ho i demanar ajuda professional. I l'ajuda professional per aquest tipus de problemes han de ser tractaments especialitzats. Són problemes molt greus i s'han de tractar d'una manera molt rigorosa, perquè bueno, no oblidem que dins dels trastorns mentals són els que tenen, bueno, pràcticament els que més mortalitat tenen.
13: Per tant, hem de tenir en compte de que tothom està exposat a patir-la, que en un moment determinat un problema personal ens pot derivar a tenir ja una conducta diferent amb la nostra alimentació. És clar que habitualment sempre passa amb l'adolescència i jo crec que és molt bon motiu de portar aquí al migdia de COPE Catalunya a l'invitada que tenim a l'altre costat, perquè té hores d'ara 30 anys i hores d'ara està fent una feina molt important, que és anar a les aules educatives per explicar què és el que li va passar amb ella, per tenir en aquest cas els seus interlocutors el coneixement de la perillositat i de què és molt fàcil entrar i molt difícil sortir. Saludem al migdia de COPE Catalunya la Elsa. Elsa, benvinguda, bon migdia.
14: Hola, buenos días.
13: ¿Qué tal, cómo estás?
14: Bien.
13: Tienes una historia tú que explicar y que contar porque no lo has tenido fácil, ¿no?
14: Bueno, sí, supongo que es un problema que pasa cada vez más, desgraciadamente, y es verdad que hace tiempo igual no estaba como tan visibilizado, pero seguía pasando, ¿no?
13: Elsa, ¿qué te sucedió? ¿A qué edad empezaste a tener los síntomas del trastorno alimentario?
14: Pues hacia los 13 años, más o menos. Empecé con 13 años y se me alargó bastante en el tiempo. Y bueno, fueron años difíciles en los que al final yo era como que me empecé sin saber muy bien qué me estaba pasando, ¿no? Como que cuando comía me sentía mal haciéndolo. Entonces, bueno, sí que pedí ayuda, pero al final como que no pusieron el foco en que me sentía mal haciéndolo, sino valoraron que no tenía ningún problema con la comida, ¿no? Yo me desarrollé también antes que mis amigas y yo como que empecé a comer un poco por ansiedad y era pequeña, me comparaba con las demás y entonces empecé a sentirme mal haciéndolo. Y pedí ayuda y fuimos, de hecho, al médico de cabecera y el médico dijo que, bueno, que yo era de constitución delgada y que me lo podía permitir y que no pasaba nada, ¿no? Claro, esto estoy hablando ya hace 20 años. Entonces, ahí el foco no se puso en el sufrimiento, ¿no? Y yo era que me sentía mal haciéndolo, ¿no? Que no quisiera comer. Entonces, al final se me acabó alargando en el tiempo porque no se hizo como esa prevención de base.
13: No, te estoy escuchando atentamente y seguramente toda la audiencia. Fíjate, a los 13 años, 13 añitos, estaba haciendo casi primero de la ESO, ¿no?
14: Eso es, sí.
13: Primero de la ESO. Eras muy jovencita, eras una niña. Y sobre todo, me estremece que tú reconozcas, pedí ayuda. Es decir, fuiste consciente tú misma del problema que tenías y desgraciadamente en esa época, confío que ahora no esté sucediendo, no hubo los recursos necesarios para atenderte.
14: Sí, bueno, yo no sabía que esto luego iba a derivar en un trastorno de la conducta alimentaria, pero como yo me sentía mal, pues comiendo, pues sí que fui al médico, le dije a mi madre porque tenía como esa angustia, ¿no? Y no me sentía bien conmigo. Entonces, bueno, el primer paso siempre, pues dices, pues voy al médico de cabecera a ver qué solución me podía dar, ¿no? La solución realmente fue, no pasa nada, no estás haciendo nada malo, te lo puedes permitir, pero creo que igual ahí sí que había un trasfondo que había que mirar, ¿no?
13: Elsa, ¿y el motivo fue por algún tipo de inestabilidad, ya sea educativa, ya sea familiar, ya sea la presión a veces del entorno o de querer ser más de lo que una es? ¿Cuál fue el motivo, consideras que tú crees que te indujo los 13 añitos a empezar a sufrir por la alimentación?
14: Bueno, yo siempre digo que los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces empiezan como un intento de solución a algo, ¿no? Y creo que al final cada paciente le da como su significado. Sí que se suele entender como que son personas que quieren modificar su cuerpo para verse bien, pero muchas veces va más allá, ¿no? Eso puede ser un motivo, pero cada persona o paciente tiene como su motivo, ¿no? Entonces muchas veces es muy fácil entrar en un trastorno acuto alimentaria porque empieza como intento de solución para poder mejorar o dejar de sufrir, ¿no? Pues si siento que tengo ansiedad con la comida, pues igual intentas mejorar esa parte o igual no puedo controlar todo lo de mi alrededor, ¿no? Cosas que suceden en mi día a día, pero sí que puedo controlar qué como y dónde y cuándo y ese control pues lo encuentro en la comida. También para regularte emocionalmente o anestesiar emociones hay como muchos significados donde un trastorno acuto alimentaria inicia, ¿no?
13: Elsa, y ahora viene la pregunta más agradable. ¿Cómo y cuándo saliste? Y sobre todo, cuando vas a las aulas, ¿qué explicas ahora a los oyentes que tienen la edad que tú tuviste cuando empezaste los problemas?
14: Bueno, al final les explico un poco, intento quitar un poco los mitos que hay, ¿no? Les hago entender que cualquier cuerpo también puede tener un trastorno de la conducta alimentaria independientemente del peso y que hay incluso personas que tienen como una imagen de primeras que son personas saludables y que tienen este trastorno porque es algo mental y es algo que se sufre, ¿no? Entonces, intento hacer ver que va más allá de un cuerpo y que cualquier persona puede tener un trastorno acuto alimentario en un momento dado de su vida, ¿no? Es muy importante pedir ayuda, pero es verdad que luego también lo más difícil es dejarse ayudar, ¿no? Entonces, es verdad que para que se pueda dar una recuperación al 100% es muy importante, uno, que la persona reconozca, ¿no?, que tiene este problema, pedir ayuda y querer recuperarse y dejarse ayudar. Luego, el entorno es muy importante, ¿no?, que vaya todo a una y tener los recursos necesarios. Entonces, cuando se dan estas tres cosas, normalmente suele ser más fácil, aún así es muy difícil, pero suele ser más fácil poder salir del trastorno de la conducta alimentaria. El proceso de la recuperación, el caso de confiar y también que confíen en ti, ¿no?, para que se pueda dar.
13: Son palabras muy pedagógicas. Dices, es muy difícil, pero se puede salir. Tú has salido y lo estás explicando. Y es muy fácil entrar. Facilísimo. Y puede pasar a cualquier edad, ¿eh? Nadie está sujeto a esta enfermedad, porque al fin y al cabo es una enfermedad. Elsa, gracias por estar aquí en Migdia de COPE Cataluña, por aportarnos tu testimonio, tu fuerza, tu recuperación, y yo creo que está muy y muy bien que vayas a los colegios para explicar tu situación. Un abrazo, Elsa.
14: Gracias.
1: Els casos d'infeccions de transmissió sexual han augmentat en els darrers anys entre gent molt jove i per això s'avança 3 anys, dels 15 als 12, l'inici de la prevenció d'aquestes infeccions amb un nou model integrat que contempla, entre d'altres coses, incorporar els pediatres i les infermeres pediàtriques. Es potenciarà la figura de metges i infermeres referents en infeccions de transmissió sexual a l'atenció primària. Un model, doncs, que sobre el paper està molt bé, una altra cosa és la pràctica. El Xavier Massabé és portaveu de SATSE a Catalunya, el Sindicat d'Infermeria i Fisioteràpia. Xavier, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: Vaja, sabem com està el sistema sanitari, com està l'atenció primària, tenim uns professionals en vaga i aquest nou model, que està molt bé, és un nou exemple, no?, de que es van afegint noves funcions al sistema però sense posar més recursos, no?
15: Sí, sí, és el problema que té aquest nou model, o sigui, simplement que realment la idea és bona, però el problema que tenim o el que veiem nosaltres és que no ve acompanyada d'uns recursos suficients.
1: Clar, precisament una de les qüestions que més estem sentint en les moltes protestes que estan fent els professionals sanitaris és que estan sobrecarregats de feina, que no poden atendre els pacients com voldrien, i la realitat, com estem dient, és que us van donant més responsabilitats a la primària i això ha arribat a un punt que és insostenible.
15: Home, sí. És allò que, en tot el que és gestió, sempre tens un número d'hores contractades, un número de possibilitats que tens, i si poses més gent en un lloc, si ja estàs a tope, ha de sortir d'un altre. O sigui, que a la pràctica, si no va acompanyada d'unes mesures que ho permetin, el que farem és que millorarem per una banda, però en algú perdrem.
1: Clar. No sé si heu tingut oportunitat de traslladar la vostra opinió com a sindicat d'infermeria al Departament de Salut, no? Les dificultats que considereu que trobareu per aplicar aquest model sense un augment de plantilles i recursos.
15: Sí, clar, nosaltres en el que hem dit en tot moment ha sigut això, o sigui, que el que la idea, o sigui, que ens agrada com sona la idea, i espero que s'ha de dir qui seran les persones responsables i com es portarà a terme.
1: Si no es donen garanties en aquest desplegament, Xavier, podem parlar més aviat d'operació de maquillatge, més enllà, sí, més que de prevenció real?
15: Sí, sí, és exactament això, o sigui, perquè jo he estat molts anys a l'Hospital del Mar i he tingut a la consellera com a gerent, i ella mateixa sempre deia que qualsevol cosa que es fes tenia que anar acompanyada d'un suport pressupostari o que no ho feia. I ara que és ella la consellera, ens trobem amb el mateix problema que ella deia.
1: Sí, i aquest model, no, del que estem parlant per prevenir les infeccions de transmissió sexual, vol reforçar també l'educació, no, en salut sexual als centres. Vosaltres seguiu reivindicant la figura d'una infermera als centres educatius, però crec que no s'acaba d'arribar ni a tots els centres ni a totes les franges d'edat. Com està la situació?
15: Bueno, estem amb el mateix problema, o sigui, amb la falta de professionals que hi ha, sobretot a algunes parts de Catalunya, pues és molt difícil que aquests projectes es puguin endur endavant, o sigui, perquè ja hi ha llocs de difícil cobertura, a parts de Lleida o així, que llavors encara és més difícil quan són nous projectes, però bueno, tots caldria buscar solucions.
1: Molt bé, doncs confiem que aquest nou model, no, per prevenir les infeccions de transmissió sexual, que és un problema a l'alça important, vaja, es doti realment de recursos i de personal perquè pugui ser una realitat i no només una declaració de bones intencions. Xavier Massabé, portaveu de SATSE a Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
15: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
15: Adéu.
4: I en uns minuts, atenció, perquè parlarem de talent. Jo no sé si tots tenim un talent ocult, com diuen, però és important, sobretot, saber fomentar aquest talent a la infantesa.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
16: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
17: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
16: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
17: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
16: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
17: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
16: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
17: Máster universitario en Radio COPE.
16: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
18: Sube la emoción. Baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
19: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
18: Con financiación hasta en 12 meses.
19: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
20: El Papa León nos ha dicho:
21: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
20: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
21: Alzad la mirada.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Com anunciàvem fa una estona, parlem ara de talent, de si realment tothom té algun talent i de què és el veritable talent. Parlem d'això i rebem també a l'estudi una persona que en té i molt, que és la Chiara Oliver, que és exconcursant d'Operació Triunfo d'OT, i ve aquí a presentar-nos el seu àlbum debut. Es diu No fue real. En una estona parlem amb ella.
22: Tots naixem amb una caixa d'eines única, però no sempre porten les instruccions per obrir-la. I, bueno, i si l'obres, després les eines també requereixen saber com han de funcionar. Sovint pensem que el talent és un privilegi de pocs. Pues el do diví per la música o per les matemàtiques. Tots coneixem persones que se les dona molt bé aquests temes. Però és que en realitat podria ser una predisposició natural que espera el terreny adequat per aflorar. Com podem distingir entre una simple afició i un talent real? És possible passar tota una vida sense saber en què som realment bons? Mira, avui parlem amb el Toni Struc, ell és escriptor i també investigador de talent, i ens ajudarà a desxifrar com identificar aquestes habilitats innates i quin paper juguen la família i l'escola en aquest procés de descobriment. Toni, què tal? Bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: Toni, sovint confonem termes, però tu, quina és la diferència fonamental entre una habilitat que s'aprèn amb esforç i un talent innat?
23: Doncs justament al contrari del que has dit.
22: Ah, mira.
23: L'habilitat és innata i no s'aprèn amb esforç. L'habilitat és un dels components del talent. Un dels grans problemes que tenim en aquesta societat és que no sabem el que és el talent quan resulta que, com hem dit, és innat. Per tant, ve de sèrie, biològicament, com el teu cabell i les teves cames. Però, com està dintre del cervell i no el veiem, doncs en pensem que no tenim talent o el desconeixem. Llavors, entre altres coses, el talent és la suma de les nostres habilitats innates, de les habilitats cognitives i també de tot el que està relacionat amb el nostre cos. Llavors, una habilitat innata, un talent innat, no requereix de cap esforç, surt de forma natural, que és el contrari d'una capacitat. De fet, hi ha una frase molt coneguda, o una forma de dir-ho molt conegut, que és que a tu et capaciten per algú. Mai et diran t'habiliten per algú, sinó que et capaciten.
0: És veritat.
23: Doncs el que és el sobreesforç, el que no és quan et capaciten. És dir, quan tu estudies una carrera i t'estan capacitant per fer aquella carrera o aquella funció. Però allò no és que el comin nat en tu. En canvi, l'habilitat no necessita cap capacitat perquè forma part de la teva intel·ligència natural.
0: O sigui, que l'habilitat és innata i és el talent, per entendre'ns.
23: L'habilitat és una de dels components del talent, correcte.
0: Val,
23: sí.
0: Val. No, ho dic perquè de vegades fem anar aquestes paraules i no les fem anar bé a nivell del dia a dia. El talent, com bé ens deies, és innat, però de vegades està amagat. Apareix si l'entorn ajuda o com pot acabar apareixent?
23: Sí, aquí es dona moltes vegades que les circumstàncies exteriors condicionen moltíssim la no descoberta del talent. Dit això, hi ha molts casos i molts exemples de persones que, a pesar de les circumstàncies, el talent acaba sortint. Podríem ficar exemples històrics com, per exemple, Freddie Mercury, per dir alguna cosa. No? Sí. Llavors, sí, les circumstàncies condicionen, però en cap moment determinen el teu talent.
0: Clar.
23: Per tant, arribarà un moment, tothom en algun moment de la vida sent una trucada, una trucada interior que diu, escolta, això que estic fent no em quadra, o ja no tinc ganes d'anar a la feina, o ja no puc més, o estic trist, o no estic disfrutant del que estic fent. Això són tot símptomes o d'alguna manera avisos de que allò que estàs fent no té res a veure amb tu. Per tant, quan això es dona, tens que començar a revisar-te i has començar a pensar, ostres, quines són les coses que a mi, de forma natural, em fan gaudir, em donen plaer.
0: Clar.
23: I llavors, per tant, què vull dir amb això? Que les circumstàncies, siguin les que siguin, sempre estàs a temps de reconèixer que t'ho fa gaudir, saps? Mm-hmm.
0: Com a pares o com a educadors, de vegades ens obsessionem a buscar genis. El món de pares que tenen fills que juguen a futbol, hi ha casos, vaja, multitud de casos, d'escolta, és que el meu fill és molt bo, que el meu fill és el nou Messi. Això ho fem. Però realment, quins són els senyals, que de vegades suposo que són molt subtils, més enllà de la facilitat per fer una tasca, que ens indiquen que un nen o una nena està connectat amb el seu talent natural?
23: Mira, aquí introdueixo una derivada molt important, i és que a les persones d'altes capacitats se'ls donen molt bé de forma natural moltes coses, però això no vol dir que estigui relacionat amb el seu talent.
0: Mm.
23: Perquè un cop més, que tu se't doni bé algú no té res a veure amb un talent. Sembla una contradicció, però no ho és. Llavors, què és el que realment forma part del meu talent i és natural en mi? Allò que em fa perdre la noció del temps.
0: Ah.
23: És el màxim indicatiu. El nostre cervell està dissenyat per tindre pensaments cada 3-4 segons, i el doctor Ernst Dutel, l'any 1987, va demostrar que hi ha situacions, hi ha activitats de la vida que ens fan perdre la noció de que tenim un pensament cada 3 segons. És a dir, traduït, moltes persones, moltes vegades, hem fet coses que, hòstia, s'ha passat mitja hora i no m'he donat compte, s'ha passat una hora i no m'he donat compte.
0: Mm-hmm.
23: Això és quan el teu cervell connecta amb aquella habilitat innata i li fa perdre la noció d'aquests pensaments cada 3 segons que ens porten al passat i al futur. Quan jo estic fent una tasca i estic pensant, ostres, quan em queda per plegar, és que el que estic fent no va conmigo. En canvi, quan no em dono compte del temps, és que el meu cervell està en presència pura. Per tant, estic fent allò que em connecta al que jo he vingut a fer aquí. Pues quan jo veig el meu fill i veig que se li passa el temps amb algú volant, allò té que veure amb el seu talent innat.
0: Clar. I hauríem d'intentar no globalitzar, no? Suposo, Toni. És a dir, no, és que al meu fill no li agrada fer deures. Bueno, anem a mirar, perquè a la millor hi ha una matèria o un tipus d'exercicis que li agrada més que uns altres, i amb alguna matèria potser sí que si li escapa el temps hi ha d'altres, doncs li ha d'anar darrere. Aquestes són aquelles situacions que hem d'estar observant, no? Sí.
23: Mira, segons les nostres investigacions amb el geniotipo, hem descobert que el cervell té 9 capacitats creatives. I aquestes capacitats creatives són innates i estan lligades a les habilitats del talent. Sí?
0: Sí.
23: Llavors, d'aquestes 9 creativitats, en el sistema educatiu només se'n desenvolupen 4.
0: Oh, caram.
23: Les altres 5 no es fan servir.
0: Ni la meitat.
23: Per tant, Ni la meitat. Per tant, què vol dir? Hòstia, el meu fill no era del fes deures. Bueno, és que segurament té una de les 5 habilitats que en qualsevol deure no es fa. És a dir, si el teu fill no té la capacitat creativa mimètica, les matemàtiques no li agradaran. Si el teu fill no té la capacitat creativa dissociativa, la física i la química no li agradarà. Com el teu fill tingui la capacitat creativa intuïtiva, que resulta que la intuïció és una capacitat creativa innata que ve al nostre cervell, doncs clar, assignatures dedicades a la intuïció, zero, i empieza el lío.
0: Clar.
23: Vale? Llavors, que no li agradi els deures, com tu molt bé has dit, té que veure bàsicament en que allò el seu cervell no li excita.
0: Clar. Toni, hi ha molta gent que arribem a l'edat adulta i de vegades vius amb la sensació de no tenir cap talent especial. Mira, escolta, jo vaig vagant per la vida, però resulta que no sóc especial en res. És possible que tinguem habilitats innates que han quedat adormides o amagades perquè el sistema educatiu o la societat no les valora i a lo millor van aflorar però van quedar allí ocultes? O sigui, les puc arribar a perdre si les vaig tenir?
23: Val, aquí contestaré amb dos afirmacions bastant rotundes. Una és que el talent és innat i està en tu des del dia que neixes fins al dia que mores.
0: Uh-huh.
23: Sempre dic el mateix, una abella tindrà la facilitat de polinitzar des del primer dia fins l'últim, no, i amb el ser humà exactament igual. Hi ha exemples com Cervantes i companyia que van escriure els llibres a edat molt avançada, vull dir que això està sempre. La segona variant, la segona afirmació rotunda, és que inclús hi ha estudis de la NASA que estan publicats a internet i es poden buscar a Google, on la NASA confirma literalment que el sistema educatiu destrossa el talent innat de les persones.
0: Vale.
23: Llavors, amb això ja t'ho dic tot. Per això jo sempre he dit educastració, no educació.
0: Déu-n'hi-do. I, Toni, és que clar, escoltant-te ara se'm posen els pas de punta, però com podem potenciar el talent d'un infant sense caure en la trampa de la pressió o de l'etiquetatge? És a dir, on està el límit entre acompanyar una virtut i convertir-la en una obligació que acabi cremant l'entusiasme del nen? Perquè a vegades els pares ens entusiasmem massa.
23: Que bo això. Mira, curiosament la paraula entusiasme ve, etimològicament vol dir Déu amb mi. Mm. És a dir, si nosaltres fem servir la paraula Déu, també a Déu se li diu el creador, no?
0: Mm.
23: Doncs nosaltres, quan estem entusiasmats, és que estem creant a la imatge de Déu. És a dir, tots tenim un creador. Aquí no entro en religions, només parlo de Déu, consciència, univers,
0: sí.
23: Com em doni la gana. Doncs nosaltres som creadors, i el que ens fa estar entusiasmats és crear a favor d'aquella habilitat que nosaltres veiem que podem aportar solucions a la vida i al món. Quan aquesta capacitat creativa ens és arrencada, perquè com tu molt bé has dit, el sistema és, o sigui, el talent és víctima del sistema educatiu, però també és víctima de l'èxit i la fama i arribar a final de mes, perquè jo tinc una habilitat innata que em penso que no serveix pel sistema social i per tant em penso que no seré productiu i que no donaré rendiment i per tant no arribo a final de mes, descarto tot això innat en mi i només em poso a capacitar-me per una carrera per arribar a final de mes. Llavors, l'única forma de poder acompanyar a aquestes persones, als nostres fills, és que, primer, és rotund que tot Déu té talent, està demostrat científicament, perquè tot Déu és creatiu, i després, el segon és intentar, d'alguna manera, sempre acompanyar a favor de que, no que no faci res a l'infant si no li agrada, no, de motivar-lo constantment a que busqui allò que li fa la noció del temps i que després desenvolupi allò al màxim. Inclús nosaltres ara amb la Fundació estem desenvolupant un sistema per si un adolescent es vol prendre un cop acabat el quart d'ESO o batxillerat un any sabàtic, se'l prengui, però ojo, no un any sabàtic per estar al sofà jugant a la PlayStation.
0: Correcte, clar.
23: Un any sabàtic per descobrir allò que a ell li excita, l'agrada i el motiva. O sigui, a vegades és millor això que no que es comenci una carrera i ho deixin. Hi ha una estadística molt bèstia que va sortir fa 2 anys o un any a l'ABC que era que un de cada 3 estudiants abandona el primer any la carrera. Llavors, abans de perdre diners, deixa un any que es trobi, que es busqui, però que es trobi, que es busqui, no ens ho fa.
0: Correcte, correcte. De totes maneres, ara escoltant-te, que lluny que estem, el sistema educatiu, de ser un sistema educatiu, home, no diré perfecte, perquè això seria complicadíssim, però que estigui més a la vora del que hauria de ser. Eh? Ens estem esbarallant per d'altres històries, el sistema educatiu, però bé que estem allunyadíssims del que hauria de ser.
23: Sí, bueno, el fracàs escolar cada cop és més bèstia i tot té que veure amb això, però pensa que El sistema educatiu és un elefant que es retroalimenta. Jo que he tingut l'oportunitat d'estar reunit amb el conseller d'Educació de Catalunya i tal, quan sents el que et diuen, ells mateixos consideren que és que no hi ha res que fer, perquè hi ha una duresa a nivell mental i una duresa d'hàbits que és quasi impossible de trencar. Pensa que els professors de secundària he acabat la carrera de física i com no he aconseguit plaça com a funcionari en física, doncs me pongo de profe a dar física, però en el fondo no soy profe.
22: Correcte.
23: Sigue, i suma i sigue. Els profes són més administratius ara que profes. A nivell d'Espanya està obligat a que hi hagi orientació vocacional i tutoria a les aules i no fa ni Déu. Tu no saps la de profes que em diuen, escolta, jo preparo la classe de tutoria entre classe i classe.

0: I continuem d'aquí no res també per parlar de fibromiàlgia, aquesta malaltia sovint invisible que molts cops afecta i de mala manera a qui ho pateix.
1: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Andalucía vota.
2: Somos el partido de Andalucía.
3: Del momento histórico que vive Andalucía.
4: Y toda España mira al sur.
1: 8 provincias, casi 7 millones de votos.
4: Y una noche electoral que puede marcar el futuro político del país.
1: Este domingo, COPE se vuelca con las elecciones andaluzas.
4: Desde las 2, mediodía COPE desde Sevilla.
1: Y desde allí, a partir de las 8 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera y Jorge Bustos.
5: Todo depende de un hilo de los restos de unos votos.
6: Algunas de las claves que...
4: Junto a ellos, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz, Alberto Herrera, Ángel Expósito.
1: Elecciones Andaluzas 17M, en COPE y en COPE.es.
7: Ah, cómo hemos cambiado.
8: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
9: Citroën.
8: Consulta Citroën.es.
10: ¿Lo oyes? Cada día escuchamos este sonido 9 millones de veces. Sigue llevando el vidrio al contenedor verde. Oírte nos llena de alegría. Feliz Día Mundial del Reciclaje. Ecovidrio.
11: Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar, deportes y mucho más en web y app.
12: Y también en nuestras tiendas, hasta un 30% de descuento en electrodomésticos, muebles, colchones, Bricor.
11: Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
13: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: Continuem aquí al matí del cap de setmana, com dèiem fa una estona, i en aquest cas parlant de fibromiàlgia, d'aquesta malaltia invisible completament per qui ho pateix.
14: Avui, dia 12, és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Bé, la fibromiàlgia ja suposo que és una qüestió que ja heu escoltat, sabem i fem. I... El cas és que intentarem saber com funciona, com ha evolucionat el tractament de la fibromiàlgia i quina esperança tenim avui de cara al futur. La ciència està avançant d'una manera absolutament flipant en qüestions de tractaments i noves maneres d'enfocar els temes. I després està la síndrome de fatiga crònica, que és una d'aquelles coses... Explicat ràpidament, i per sort, ara entrarem més en detall amb una persona que us ho explicarà molt millor que jo, evidentment. Però la fatiga crònica abans no existia, però no estava diagnosticada. No hi havia un nom per a aquella sintomatologia d'esgotament. Fins que hi va sortir el tema de fatiga crònica. Fins i tot jo vaig conèixer a una persona que pateix de fatiga crònica i no li feien cas. I ara, esto, duerme. Era una cosa molt curiosa de com fins acaba posant l'ull en per què passen les coses i s'acaba descobrint sintomatologies que abans no tenien un nom o s'enfocaven d'una altra manera fins ara, no? Va, en parlem de tot això i en parlem amb la doctora Miriam Almirall, que és especialista del Servei de Reumatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, bon dia, benvinguda.
15: Bon dia.
14: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, per atendre la nostra trucada. Com ha evolucionat avui el tractament d'aquestes malalties, de la fibromiàlgia i la fatiga crònica?
15: Sí, mira, de la fibromiàlgia està evolucionant una mica ara, però la veritat és que hi ha hagut poc canvi. En aquesta malaltia, les teràpies farmacològiques ens poden ajudar a millorar alguns símptomes, però no són realment eficaces. Uh-huh. I aleshores, mentre s'estan investigant noves molècules i noves dianes terapèutiques, s'està posant el focus en l'abordatge no farmacològic, que ha de ser interdisciplinar, és a dir, per diferents professionals en coordinació i que s'hauria de basar en una correcta educació sanitària, en exercici físic moltes vegades adaptat i moltes vegades en teràpies psicològiques, si és possible, de nova generació.
14: El cas, doctora, és que encara el per què una persona té fibromiàlgia, la causa és desconeguda, no se sap exactament la causa, no?
15: La causa de com s'hi arriba no del tot. El que passa és que cada cop es coneixen més les alteracions, sobretot del sistema nerviós, uh-huh, central i perifèric, que succeeixen en aquestes persones.
14: D'acord. Els tractaments han canviat d'aquesta manera, tal com explicaves, o han canviat, continuen evolucionant, tal com explicaves?
15: Sí, realment es necessita molta més investigació, es necessita invertir en investigació per desenvolupar nous tractaments contra noves dianes terapèutiques en base a aquestes alteracions del sistema nerviós. I mentre s'està fent això, en paral·lel, doncs s'estan introduint programes cada cop més a la sanitat pública de teràpies no farmacològiques multicomponent. Multicomponent vol dir, doncs, que tenen més d'un component, basant-se principalment en un exercici físic adaptat, però també en educació sanitària, com hem comentat, i en teràpia psicològica. Però
14: hi ha més casos ara? Es diagnostiquen més casos o més o menys?
15: Més o menys. La veritat és que diferents estudis de prevalença que s'han fet no ha variat molt al llarg del temps. Sí que és veritat que ara cada cop més hi ha més formació uh-huh a la malaltia i potser sí que es diagnostica millor. Però no ha variat gaire, no.
14: Sí, no és una qüestió que hi hagi punts, baixades, no. Això sí, aquí tinc unes dades que és una malaltia que afecta principalment a dones.
15: Sí.
14: Per què passa això? Per què li toca a les dones la fibromiàlgia més que als homes?
15: Sí, ens toquen moltes coses, entre elles una major prevalença de fibromiàlgia. Crec que perquè el sistema nerviós és diferent en homes que en dones. És curiós, però és així. I també poden influir-hi, com no, factors hormonals. En això, però hi ha una diferència de prevalences molt importants. El 80-90% de les persones afectades són dones, sí.
14: És una qüestió claríssima que és una malaltia femenina, que afecta directament les dones per això que, sí, per tot això que estàs dient, no?
15: Sí, també ara s'han vist dades d'una neuroinflamació i de probable intervenció del sistema immunològic. I també la veritat és que diferents patologies autoimmunes també acostumen a ser bastant més freqüents en dones que en homes. Sempre ens toca la de perdre.
14: Sí, en aquest cas us toca la de perdre, concretament, sí. Clar, el problema, bueno, el problema en si ja és la fibromiàlgia, el problema, no? Que no és una malaltia mortal, no? Ni degenerativa, o sigui, però és incapacitant.
15: Sí, en molts casos és molt incapacitant i canvia totalment la vida de les persones. No només per la gran quantitat de símptomes, sí, de les persones afectades, sinó, com hem dit, perquè els tractaments realment que tenim avui en dia no són molt eficaços. I també, a part, hi ha un gran estigma. I com encara no disposem de clars biomarcadors objectius pel diagnòstic de la malaltia, doncs encara hi ha molta gent que no creu en ella i que, com has dit al principi, doncs creu que les persones estan exagerant. Mm. I també això doncs ve augmentat perquè és una malaltia molt oscil·lant. Un dia el pacient es pot trobar més o menys bé i, en canvi, clar, el següent dia fatal i no moure's del llit, no? I llavors, per totes aquestes qüestions, realment doncs és una malaltia molt incapacitant i també moltes vegades incompresa.
14: Molt, molt molt, molt punyetera i estigmatitzada. Aquí, sí. Aquí ara faré dues preguntes. La primera pregunta que faré igual és una mica tonta, em disculparàs si és així.
15: Però, no crec, bueno.
14: No, és que hi ha, per exemple, passava amb la cardiologia, que sempre s'ha fet estudis sobre cardiologia, sobre problemes cardiològics des de prevalença masculina, i llavors hi havia sintomatologia femenina que no les detectaven com problemes cardiològics i d'aquí tots els problemes. No sé si amb la fibromialgia ha passat el mateix, que s'han fet estudis des d'una perspectiva més masculinitzada, encara que és una malaltia feminitzada. M'explico el que vull dir?
15: Sí. En aquesta malaltia no hi ha hagut exactament aquest problema, sinó més que se li ha restat importància.
14: Vale.
15: I és una malaltia que realment no s'han invertit prou diners ni prou esforços en la investigació. I després, moltes aquesta malaltia, per exemple, té una comorbilitat molt important amb ansietat i depressió, perquè és molt difícil realment tenir tots aquests símptomes. I aleshores moltes vegades s'ha catalogat les pacients com exagerades, com boges, entre cometes, i aleshores no se li ha donat la importància. Ha sigut més aquest, jo crec, el problema i l'estigmatització, vale, que no que s'hagi estudiat més en perspectiva masculina, com altres malalties.
14: D'acord. La darrera pregunta que et faig, agraint el teu temps, és la relació que pot tenir la fibromialgia amb la síndrome de fatiga crònica. Estan relacionades? Són coses completament diferents?
15: No, són malalties que es presenten moltes vegades a la vegada, el que nosaltres diem de forma comòrbida, i també tenen diverses vies fisiopatològiques comuns. Tot i això, són malalties una miqueta diferenciades, cadascuna amb els seus criteris diagnòstics i amb algunes peculiaritats diferenciadores. És a dir, que tot i que es presenten moltes vegades a la vegada, doncs jo crec que és interessant diagnosticar-les les dues i tenir-les en compte quan es fa l'abordatge terapèutic. Per exemple, en el tema de l'exercici. L'exercici físic sempre ha de ser adaptat en aquests pacients, però amb molta més cura i compte, evidentment, si es pateix un síndrome de fatiga crònica.
14: Doncs, doctora Miriam Almirall, especialista del Servei de Reumatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, escolta, gràcies pel teu temps i aquestes explicacions, molt amable.
15: A vosaltres per convidar-me.
6: Gràcies, bon dia a tots.
16: Per què aquest 12 de maig és important?
6: Doncs aquest 12 de maig és important perquè avui és el dia de la commemoració de la fibromialgia i de les malalties afins. És un dia en el que podem fer difusió d'aquestes malalties invisibles, denominades invisibles. I per fer conscienciació i difusió i perquè la gent sàpiga que com ens trobem moltes vegades les persones amb aquestes patologies.
16: I ara aquesta és la pregunta, que ja m'has encarat perfectament a realitzar-la, no? I aquesta és la pregunta que et faig. Com ho sentiu?
6: A veure, com ens sentim? Clar, cadascú té la seva casuística, perquè sí que és veritat que hi ha una, diguéssim, és general, el dolor és general, el malestar és general. A nivell social, laboral, familiar, això ja depèn de l'entorn, de cada persona. I com influeix en la malaltia, tant positivament com negativament. És a dir, ara si m'explico, nosaltres tenim, des que ens aixequem fins que ens anem a dormir, tenim dolor les 24 hores del dia, d'acord? Sí que és veritat que aquest dolor nosaltres fem unes activitats encarats a la que és la millora de la qualitat de vida i poder gestionar sobretot les emocions, d'acord? I aquí vaig amb la part, per exemple, a nivell social, per exemple, quan una persona et veu i així és com ensopida i dius, és que em noto cansada, i a mi em contesta, jo també estic cansada perquè ja està tot el dia no sé què, no sé quant, saps? Cadascú. Però, clar, no sé com dir-ho, no empatitza amb que aquella persona, a lo millor, simplement per fer un dinar o el seu esmorzar, li suposa un sobreesforç, d'acord? O, per exemple, agafes, mira, et posaré un exemple, amb una truita de patates, a mi em va passar fer el canvi de la truita, d'acord? I, bueno, pues, del pes, no sé, se'm va caure al terra.
16: Clar. Per això jo crec que és tan important també la feina de les associacions. Tu ets coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i el que feu doncs, és acompanyar-vos, donar-vos companyia, entendre i comprendre. I teniu els recursos suficients? És a dir, teniu el suport de l'administració pública i els recursos per a la vostra tasca, Maribel?
6: A veure, nosaltres des de l'associació que informem, orientem i donem suport a les persones afectades de la fibromiàlgia i de la síndrome de sensibilització central, d'acord? I afins. Aleshores, avui en dia, evidentment, la part del oficial, dels centres oficials, estan més implicats, perquè també estan més conscienciats, d'acord? Fa uns anys era... Bueno, era, pues això, pues anar pues pitant porta, d'acord? Però avui en dia la veritat és que sí que tenim suport per part de dels ajuntaments, de la Generalitat, sí, tenim suport.
16: Maribel Rodríguez, sí. Coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i altres síndromes afins. Gràcies per donar-li veu al que és aquesta malaltia i també per valorar la feina de l'associació aquí a migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Maribel. Bon migdia.
6: Gràcies. Igualment a vosaltres. Un plaer. Adéu, bona tarda.
17: Aproximadament el 3% de la població pateix fibromiàlgia o fatiga crònica. A Catalunya es calcula que hi ha al voltant de 160.000 persones afectades de fibromiàlgia i prop de 38.000 de síndrome de fatiga crònica. Segur que la xifra és més alta perquè encara hi ha molta gent no diagnosticada. La majoria dels malalts són dones, acostuma a aparèixer entre els 56 i els 65 anys, però també hi ha molts casos entre els 30 i els 45. Aquestes malalties tenen un fort impacte en la qualitat de vida, causant dolor crònic, fatiga intensa, problemes cognitius i de vegades venen acompanyades també d'altres patologies. Demà se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica i ens volem acostar avui a la realitat del que és conviure amb aquestes malalties en primera persona amb la Gemma Banyeres. Gemma, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
17: Escolta, quan vas començar a notar que alguna cosa no anava bé i quan vas trigar en tenir un diagnòstic oficial?
18: Bueno, jo vaig estar, des de ben petita, he tingut moltes molèsties en el cos, tant com migranyes, molt dolor, no?, a l'esquena, i sempre em deien que era pel creixement. Jo tenia molt dolor a les cames, al cos, em cansava molt, tenia molta fatiga, al matí em costava molt, no?, aixecar-me, i simplement portar un plat a la taula ja era... impossible per mi, no?, del dolor que tenia en els braços. I, bueno, des de ben petita fins a fa 3 anys que em van diagnosticar, els anys han passat molt. O sigui, per mi ha sigut molt intens tot això.
17: Clar, quan diem que aquestes malalties provoquen un esgotament, un cansament, clar, de vegades es banalitza, no?, però és important insistir en que el cansament moltes vegades ve acompanyat de dolor, com tu deies, i que és un cansament incapacitant. No sé si creus que encara hi ha incomprensió sobre això, tant a nivell sanitari com a nivell social, i si és una malaltia encara estigmatitzada.
18: Molt. És una... Bueno, a mi fa poc jo tinc una incapacitat total. Vaig reclamar l'absoluta perquè jo em veig incapacitat totalment per treballar. Actualment porto des del mes d'octubre sense sortir de casa, bàsicament, i amb molts dolors al cos, i m'han denegat l'absoluta. O sigui, em diuen que jo puc seguir treballant amb normalitat, que això no és una malaltia incapacitant i que puc fer vida normal, i no és així. Realment estem molt afectades amb el tema de que no ens podem... Hi ha moments que sí que podem fer una mica de vida normal, però realment la vida normal no la podem fer. És molt incapacitant, clar, tot això.
17: I hi ha un impacte físic evident, no? Però m'imagino que també mental, no? Perquè com afecta emocionalment conviure amb aquest dolor i esgotament constant, Gemma?
18: Emocionalment és horrible perquè aquesta malaltia, la fatiga, a part de que tinc una fatiga extrema, no? I la fibromialgia que tinc jo és el grau 4, al màxim, em deixa l'energia física i mental, estic feta caldo, no? Sembla que el cos em pesi el doble del que pesa normalment, no? Com si portés una motxilla plena de pedres, doncs tot el dia portar aquesta motxilla. Doncs el dolor, la fibromialgia és constant i despertar-te ja amb dolor. O sigui, jo me'n vaig a dormir amb dolor i em desperto amb dolor. A part, a mi em passa molt sovint que el tema de la memòria em falla moltíssim. No recordo moltes coses, el meu em diu, però si ja t'ho vaig dir l'altre dia, ja, però és que no ho recordo. I llavors, a mi això em provoca ansietat, malestar, no?, a mi mateixa, i afecta molt emocionalment perquè, clar, perds molt la memòria, que és aquesta, com es diu això, la memòria que diem, aquesta... Bueno, no és Alzheimer, ni, però és ara no em surt el nom, veus? Bueno, pues
17: vale, això no pateixis.
18: És horrible. Mm-hmm. Sí, és...
17: Tu ara deies que has hagut de deixar de treballar i que fins i tot des de l'octubre que no surts al carrer, no?
18: Sí, bueno, vaig sortint, però
17: puntualment, no?
18: El que feia, sí, no faig el que feia al setembre. Clar. O sigui, jo des de l'octubre que vaig tindre una intervenció, em costa molt. Jo abans anava a la muntanya, sortia, feia coses, i he tingut que deixar de fer aquestes coses perquè he tingut un brot molt fort que, bueno, em limita molt la vida diària i sortir al carrer. Porto 4 anys de baixa, he anat agafant baixes de 2 anys en 2 anys, i bueno, és que em costa molt sortir al carrer, anar a comprar, o sigui, fer les coses diàries em costa moltíssim, és que m'és impossible totalment.
17: Clar, i això també ha de tenir un impacte important, no? El veure que no pots seguir amb la teva rutina d'abans.
18: Correcte.
17: És com començar una nova vida, no?
18: Sí, realment sí. Jo he començat una vida fa molts anys, perquè ja porto 3 anys, no?, amb aquest diagnòstic, amb la fibromialgia i el síndrome de fatiga crònica, però sí que és veritat que ara torno a començar de nou i torno a repetir el que fa, doncs, 3 anys o tota la vida, no?, he estat patint, i ho torno a patir un altre cop, perquè són malalties invisibilitzades que la gent no veu i pot pensar, però si realment estàs bé, no?, perquè per fora estic bé, però no es veu el dolor constant i l'esgotament que portes a dins, no?, dia a dia. I això és molt dur. I a més que t'ho preguntin, no?, diàriament.
17: Que has de donar explicacions constantment, no?
18: Estic jutjada dia a dia, sí. I sobretot la gent que no em coneix.
17: Clar. I us sentiu acompanyada, Gemma, les persones que patiu aquestes malalties, per l'administració, a l'hora, per exemple, de fer rehabilitacions, suport psicològic si el necessiteu, trobeu els professionals que necessiteu, en fi, us trobeu acompanyades per l'administració?
18: No. El problema és que les administracions, les institucions, no?, i la societat no ens escolten, i ens agradaria que ens escoltessin i que ens deixessin de minimitzar aquestes malalties, que són molt importants, i hi ha molta gent que pateix en silenci i necessitem més ajuda, més investigació i més suport mèdic i emocional, lògicament, no? La fibromialgia i la síndrome de fatiga crònica són malalties molt incapacitants, i encara que no es vegin per fora, també necessitem més empatia i menys judicis, no?, que actualment hi ha molts prejudicis.
17: I quina importància tenen dies com el de demà, Dia Mundial de la Fibromialgia i la Fatiga Crònica, justament per donar aquesta visibilitat?
18: Bueno, donar veu que la fibromialgia existeix, perquè molta gent encara no es creu, no?, que existeixi, que moltes persones diuen que és mental, que ens envien al psicòleg, al psiquiatre, ens mediquen, i que no, que hem de lluitar, seguir lluitant, perquè la fibromialgia existeix. Hi ha cada vegada més gent que té fibromialgia, i bueno, volem que ens facin cas i que ens donin més suport, i sobretot als polítics, a les institucions, i que les persones que no podem realment treballar, que són moltes persones, demanem que per favor se'ns ajudi o que per lo menys se'ns adapti al puesto de treball, perquè hi ha molts llocs que no se t'adapta al puesto de treball, al lloc de treball. I a més és una barreja de sentiments que tinc jo, que és molt dur, no? Com altres persones, no? Que és acceptar que tens una malaltia, que és la crònica, que està acceptada i que et trunca tota la vida.
17: Molt bé, Gemma, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu testimoni, no?, que és el de milers de persones que com tu es troben en la mateixa situació, que han hagut de, vaja, de canviar les rutines, la seva vida, aprendre a conviure amb el cansament i amb el dolor, perquè com tu deies són malalties que no es veuen però que provoquen molt de patiment a les persones que les pateixen, i per això són tan importants en dies com el de demà, perquè siguem tots plegats una mica més conscients del que hi ha darrere d'un diagnòstic de fibromiàlgia o de fatiga crònica. Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
18: Gràcies a vosaltres.
17: Que vagi molt bé.
18: Que tingui bona tarda.
0: I en una estona, atenció, perquè parlem d'un tema molt curiós, que és les lletres que trobem a molts municipis, on posa el nom precisament doncs d'aquest municipi. Són semblants a les lletres de Hollywood i la majoria de turistes, de visitants que hi van, doncs les utilitzen per fer-se fotografies. Unes fotografies que s'han convertit, diguem, en una promoció directa a les xarxes socials per acudir a aquests llocs.
1: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
19: El Papa León nos ha dicho:
20: todos estamos en las manos de Dios. Sin miedo, sigamos adelante.
19: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
20: Alzad la mirada.
21: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
22: Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
23: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
24: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
25: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
26: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
27: Sí.
26: Ponga el PIN.
27: No, póngalo usted, 4504.
28: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: Municipis i ciutats estan utilitzant doncs una molt bona estratègia de màrqueting perquè visitants doncs vagin als seus municipis i utilitzin els seus carrers. Es tracta de lletres semblants a les de Hollywood, on posa el nom de la ciutat on hi ha molts visitants, de fet, doncs paren a fer-se fotografies. Salou, per exemple, ho fa, i avui parlem sobre el tema perquè això està servint per fer promoció, una autèntica promoció perquè molts acabin visitant. En parlem del tema i ho fem aquí al matí del cap de setmana.
14: Cada vegada és més habitual arribar a un poble o una ciutat i trobar-se unes lletres gegants amb el nom del municipi. A vegades, al principi, jo quan ho vaig veure la primera vegada, em vaig quedar, hòstia, que xulo! I sabeu què vaig fer? em vaig fer un selfie per les xarxes. Penso que no, on va ser? No recordo ara mateix el lloc, però em va cridar l'atenció. Em va cridar força l'atenció. I, clar, això ja no és una novetat, això ja és bastant més habitual. Algunes són a les rotondes, d'altres davant del mar, en places, miradors estratègics... I totes tenen un objectiu bastant clar, i és més aviat el que jo vaig fer. Un selfie és una mena de promoció i un reclam turístic en escenari perfecte per a una fotografia. És una moda que fi, també fa un reforç de sentiment de pertinença, no? En aquest cas, no? Aquesta imatge xula, moderna. No diré que és moda perquè ostres, em costa dir que això sigui una moda, perquè això ha de quedar allà, hi ha una inversió pública per fer tot allò, però sí que està... La

0: la lluita del turisme sigui la desestacionalització, seria ideal tot això, que ja, ja es fa. Va, parlem amb el seu alcalde, el senyor Pere Granados. Pere, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per la invitació.
0: Home, no, gràcies per atendre'ns, per xerrar d'això. Com es presenta l'estiu? Ja que estem parlant d'això i que tenim l'estiu a les portes, com es presenta Salou?
1: Bé, l'estiu es presenta molt bé, cal dir-ho, però abans feies referència a tot el tema de la desestacionalització, sí. I podem dir que nosaltres ja fa un temps que venim treballant per desestacionalitzar la nostra activitat econòmica turística i ens està funcionant molt bé. De fet, el mes de febrer, per exemple, que és un mes ple hivern, sí. Hem tingut un creixement de visitants. Clar, per a nosaltres això és molt important. Ja no parlem del número, sinó de la tendència de creixement. El mes d'abril ens ha anat molt bé. Els vols arreu s'han començat a operar abans del mes d'abril. Ryanair ha estat a començaments de març i Jet2 ha estat a final de març. Ostres, ja hem tingut, de veritat, molta presència de visitants. No? A més, és un temps que fa molt bo. Nosaltres hem treballat en la creació de nous productes turístics basats en la gastronomia, en la natura, el paisatge, que després entrarem amb el tema de les lletres.
0: Sí.
1: Tota la qüestió de la cultura, heu de tenir en compte que Salou l'any 2025 ha estat la capital de la cultura catalana,
0: sí,
1: tenim
0: senyor.
1: Un gran patrimoni històric, hem creat diferents rutes, el mes passat vam donar a conèixer la ruta del modernisme de Salou, aquest mes donarem a conèixer una altra visita de la civil espanyola amb un búnquer de metralladores que està superben conservat en un punt molt estratègic i amb unes vistes formidables, és a dir, tot això i més és el que nosaltres estem fent perquè la gent ens vingui a visitar fora de la temporada d'estiu. No?
0: És curiós tant, perquè perdona que t'interrompi, bàsicament, sí, sí. Clar, quan un no és d'un lloc, com en aquest cas Salou, parlo de moltes poblacions catalanes, tot aquest patrimoni, Salou té doncs, la portada turística, la portada d'estiu, la portada de platja, i si no és de Salou, moltes d'aquestes coses queden desapercebudes, queden allà que si no entres en el detall s'escapen. Vull dir, és tot un esforç per intentar promocionar tot el patrimoni que tenim a Catalunya, en aquest cas a Salou, que sempre acostuma a ser molt, molt xulo.
1: Efectivament, però el que passa també que és un avantatge, perquè això significa que Salou està per descobrir, que sempre que vindràs tindràs coses noves i te canviarà evidentment tota aquesta idea de que Salou és un municipi turístic només d'estiu, etcètera. Ho estem treballant fins i tot nosaltres, quan parlem del patrimoni natural que és molt ric a Salou, un paisatge fantàstic, presentem les platges com espais naturals de salut, que l'origen del turisme de costa era justament això, era la salut. Per tant, es poden aprofitar les platges fora del que és l'època de bany clàssic i típic, perquè jo em banyo pràcticament tot l'any, doncs fora de l'estiu, com uns espais on es poden practicar ioga i diferents modalitats esportives de cara a el que és la salut, perquè el mar, evidentment, genera moltíssima salut. Doncs tot això, que és el benestar, també el promocionem, entre altres qüestions. Respecte a el que dèiem de les lletres...
0: Sí, sí, anem cap aquí, perquè no oblidem una cosa. Tot això, parlem de promoció, tot el que fa un municipi doncs, per promoció i tot el seu patrimoni, en aquest cas. I després està a temes que afegim, que no són ben bé patrimoni, però són aquestes lletres fantàstiques. Explica'ns on surt l'idea i el per què. Explica'm.
1: La idea neix de col·locar unes lletres justament perquè la quantitat de turistes que ens visiten, que a Salou estem parlant de prop de 3 milions de visitants...
0: Poca broma,
1: doncs,
0: eh?
1: Poca broma, som el quart de la península ibèrica comptant Barcelona i Madrid.
0: Poca broma, eh? Ostres, mare
1: sí, meva. Sí. De la península ibèrica, el segon. Primer és Benidorm i després nosaltres. I Benidorm perquè està totalment desestacionalitzat de l'any 74, no?
0: Sí, sí.
1: És a dir, que tenim molt, molt de visitant. La idea era, escolta'm, aquí ve moltes persones, resulta que es fan moltes fotos, però ha de sortir la marca Salou.
0: Clar.
1: Perquè és una manera directa de promoció. Abans ho estaves comentant tu molt bé quan te vas fer el selfie. Doncs van començar per unes lletres grans en un punt xulo, que és allà al passeig, a la part més renaturalitzada del passeig i amb el fons de la platja. Però amb el temps hem anat introduint en diferents llocs. Tenim unes a Pilons, que és, diguem-ne, on està el port natural de Salou, que és el port més important de Catalunya del litoral mediterrani, que això també ho estem nosaltres transformant en producte turístic, perquè Salou té una gran història degut a això, que és el port natural de Catalunya. Per això el rei Jaume I salpa de Salou cap a la conquesta de Mallorca, i les persones que han vist la pel·lícula o la sèrie o han llegit el llibre de la Catedral del Mar veuran com l'Arnau fa almenys 5 referències al port natural de Salou,
0: sí,
1: quan hi havia temporada a Barcelona. No? Vull dir que és una realitat contrastada que ha estat així.

0: històricament. Bé, dit això, doncs, seria la platja de Ponent a l'inici del terme municipal de Salou, més petites perquè la gent pugui sortir al costat de les lletres. També col·locarem, instal·larem unes altres a la platja Llarga, és a dir, en diferents punts on realment les persones puguin fer una foto amb un entorn molt bonic i que se n'enduguin la
1: D'acord.
0: marca Salou.
1: La idea
0: I
1: és
0: això,
1: aquesta, no?
0: clar...
1: Que surti la marca...
0: Sí.
1: La marca clar, jo estava pensant, i clar, volia parlar amb tu, però ja has respost, bàsicament, el que anava a preguntar és, carai, parlava de ciutats com Salou o Barcelona, que han posat unes allà de l'Alt Tibidabo també, i jo pensava, a Salou o a Barcelona els hi cal aquesta publicitat? I clar, és una qüestió de marca, de que quan es faci la foto surti allà la marca.
0: Sí. Sí, a veure, amb el tema de la promoció o la publicitat, jo sempre poso com a exemple la Coca-Cola, si em permeteu que ho pugui dir.
1: Endavant.
0: Tothom la coneix, però sí. No para de fer publicitat en moments puntuals, el que vulgueu, però no, si totes les grans marques, que tothom les coneix, fan promoció i fan publicitat. Per tant, continuar fent publicitat i promoció, perquè tenim que nosaltres...
1: Ai... De cobertura.
0: Visitants i turistes.
1: S'anava una miqueta a la cobertura. Ens estaves explicant, perdona?
0: No, sí, ara?
1: Sí, sí, explica'ns.
0: Val, que quan nosaltres ens promocionem, estem en competència no només amb destins de sol i platja, perquè les persones poden fer vacances a la muntanya, a un creuer. És a dir, hi ha molt... anar-se de vacances a diferents llocs. Clar, nosaltres hem de ser, en aquest sentit, molt incidents en quant a el que és la presència de marca i competitius, tant en el producte com en la marca. Nosaltres, i a mi m'agrada molt dir, que a mi m'agrada promocionar-me en producte de qualitat. I Salou està en condicions els turoperadors, etcètera, etcètera. Nosaltres no volem saber res, ni de preus ni res d'això, perquè no fidelitzem el visitant. I nosaltres volem fidelitzar el visitant a través de bons serveis i producte de qualitat. I, de fet, els visitants de Salou, més del 75%, són repetidors.
1: Clar, home. Escolta'm, la darrera pregunta que et faré, Pere, és com conforma els resultats. Des de que sí. es van posar aquestes lletres i les que sí. m'has explicat que posaren altres llocs de la ciutat, del poble, es nota, ha augmentat la marca, les fotos i això? Igual la pregunta és una mica tonta, perquè si jo ja em vaig fer una foto, no recordo on va ser, però és igual. No sé si noteu que ha pujat aquesta presència de marca a xarxes.
0: Sí, a les és clar, puja moltíssim, perquè només cal veure com hi ha persones, famílies, etc, que es fan aquesta foto i va sortint doncs, a l'Instagram, etc, etc, i altres xarxes socials. Sí, sí, sí que es nota moltíssim, perquè cada persona que es fa una foto o un selfie amb les lletres, evidentment, és una presència de marca, i això està tot arreu. I la xarxa ja sabeu que són, de seguida, doncs, molt ràpidament.
1: Però ràpidament. Sí, sí. Doncs, senyor Pere Granados, alcalde de Salou, escolta'm, gràcies per dedicar-nos el teu temps i fessin cèntims sobre com es tracta tot una marca, en aquest cas, la de Salou. Molt amable.
0: Gràcies a vostès per haver-me invitat i, sobretot, als oients, dir-los que, escolta'm, que vinguin a Salou, que descobriran sempre moltíssimes coses. Així que gaudeixen, de veritat, d'aquestes visites guiades, que les fem gratuïtes, que ja en tenim 4 i seran 5, per tal de conèixer aquest patrimoni històric tan ric que té el nostre municipi i que ha portat tant a Catalunya i, evidentment, també a l'estat espanyol.
2: Hola, què tal? Bon dia, què tal?
3: Per cert, a vostè li agraden els noms de les ciutats o no?
2: A mi m'agraden, clar que sí, perquè no, jo crec que són molt importants. Si una cosa hem de tenir és una mena d'identitat del lloc on ets o on vius, o sigui que això està molt bé, clar que sí.
3: El que passa és que s'ha entrat, sembla, en una mena de rivalitat, no? El poble que no ho tingui sembla menys poble o menys localitat, i aleshores també s'ha de veure el disseny i les lletres.
2: Clar, bueno, perquè... Estem en un moment en què, d'alguna manera, competim entre ciutats, entre pobles, entre territoris, per atraure inversions, per atraure capitals, per atraure visitants, turistes. Llavors, si tu no ho tens i el poble del teu costat sí que ho té, doncs sembla que estàs una mica doncs, en minoria, per dir-ho així, no? O surt d'un punt de sortida més enrererit des del punt de vista de la competició aquesta, que significa el tema de les ciutats. Llavors, sí, estem en aquell moment, sí.
3: Clar, abans hi havia l'entrada a cada localitat, que era la senyal de la carretera, l'entrada sí. I la sortida. Jo crec que les ciutats grans van començar a l'hora d'organitzar grans esdeveniments, ja sigui esportius, futbolístics o d'accions o culturals, sí. van començar a fer dissenys, cada vegada més artistes, de grans artistes a nivell mundial, i després va començar doncs, per el litoral i cada poble ha començat amb les seves lletres. Però això també ha derivat ja amb un punt de vista turístic, no? amb la cultura del selfie.
2: Totalment. Això és, ara mateix, a banda no, d'aquesta qüestió que dius tu del tema de fomentar un cert orgull local i que la gent estigui contenta i doncs, pugui dir d'on és i tot això, i que quan entra o surt d'un joc doncs, s'adoni no, del que està fent, doncs ara mateix és una mena com de forma de màrqueting gratuït per part dels territoris turístics, perquè clar, la gent vol d'alguna manera significar-se, no, individualitzar-se, sobretot mitjançant de les xarxes socials i del que significa doncs, poder dir que has estat a un lloc, perquè no és suficient només com anar a un lloc, sinó de demostrar-ho, no, i de tenir aquest capital simbòlic i aquest estatut que et significa i que et diferencia d'alguna manera. I les lletres aquestes, els noms dels jocs, doncs juguen en aquest sentit. Tu pots, a la vegada, doncs, dir que has estat allà fent-te la foto i doncs, la gent del poble, no? O sigui, l'Ajuntament, l'administració pública, doncs, aprofita aquesta necessitat, per dir-ho així, per fer una promoció gratuïta del seu territori. Llavors, si tu vols lletres per fer-te la foto, doncs l'Ajuntament te les donarà i a la vegada doncs, l'Ajuntament aquesta inversió les sortirà molt rendible perquè és publicitat a les xarxes socials.
3: José Mansilla, antropòleg, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Una abraçada i bona tarda.
2: De res, a vosaltres. Bona tarda.
4: I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge. Que tingueu un molt bon dia.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
7: Sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en El Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
8: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
7: Con financiación hasta en 12 meses.
8: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
9: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
10: ¿Cómo hemos cambiado?
11: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
12: Ocho y media. Nos ha quedado hoy un poco roca la chifla. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
13: César Lumbreras.
14: Agropopular.
13: COPE. Estar informado.
12: A pesar de las trampas que nos pone el alcalde de Madrid, hemos logrado llegar al estudio. Es la emisión correspondiente al 16 de mayo de 2026. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos días. La cosecha de trigo y cebada será más baja que la del año pasado, 13,6 millones frente a 18,2 millones, según las primeras estimaciones hechas por Asegrain. Sigue sin aparecer la orden de módulos en el BOE y Planas continúa sin pagar las ayudas a las borrascas. La Unión de Extremadura ha cifrado en más de 30 millones de euros las pérdidas que han ocasionado las lluvias persistentes en el sector de la cereza en Cáceres. Ha exigido al gobierno regional un seguro que tenga coberturas reales. 14 comunidades autónomas han anunciado acciones judiciales para exigir al gobierno que cumpla la normativa nacional y europea sobre conservación del lobo. Las principales organizaciones de Castilla y León han convocado una movilización el próximo miércoles 20 de mayo en Valladolid para exigir que se mantengan las ayudas nacionales, que se complementen con autonómicas y que se evite que el sector quiebre. La producción de aceite de oliva hasta finales de abril, que puede considerarse como definitiva, fue de 1,29 millones de toneladas, casi un 9% menos que la obtenida en la campaña pasada. Y la Unión Europea ha actualizado la lista de países que pueden exportar productos ganaderos a la Unión porque han demostrado que cumplen con las normas comunitarias en materia de antibióticos. La medida entrará en vigor en septiembre y Brasil se ha quedado fuera. El pregón que lleva por título Planas, ni ha salido la orden de módulos ni ha pagado las ayudas de las borrascas. Viajaremos hasta Cataluña, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, para saber cómo se ha celebrado allí la fiesta de San Isidro y cómo está el campo. Hablaremos con el alcalde de La Roda también y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
14: Muy buenos días, César.
12: Tú dirás.
14: Bueno, pues ayer notamos cómo bajaron mucho las temperaturas, incluso con nevadas en el norte peninsular. Esos vientos del norte están despejando los cielos, ahora mismo luce el sol en gran parte de España. Tiempo estable, mañana sí que vamos a tener algunas tormentas por el norte, por el centro y por el este peninsular, zonas de montaña. Y la noticia sin duda está en la subida de las temperaturas progresivas estos próximos días y la intensificación del calor a partir de mitad de la próxima semana.
12: Que en Madrid teníamos ahora 9 grados, cuando hemos venido al estudio, se va a llegar a los 30 grados, se van a rebasar los 30 grados, ¿no?
14: Sí, a final de la próxima semana vamos a estar por ahí, incluso con cierto margen.
12: Gracias, luego ampliamos estos titulares. Aprovecho para recordar que se cumplen 12 años y 48 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, y ya saben sus responsables que tienen estos micrófonos abiertos para contarnos dónde fue a parar ese dinerín, ese millón y medio de euros. Y también las últimas sentencias de los tribunales contra Agroseguro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto por Eugenia Rubio, Mariluz Álava y Carmen Enamorado. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela, y es el momento de escuchar un consejo.
15: Andalucía vota en una jornada que puede marcar el rumbo de la política española.
16: Este domingo, COPE se vuelca con las elecciones andaluzas.
15: Sigue el minuto a minuto durante todo el día.
16: A partir de las 2, mediodía COPE desde Sevilla.
15: Y desde allí, a las 8 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera y Jorge Bustos.
17: Hay grandes incógnitas que el próximo domingo se lo contaremos a los...
16: Elecciones andaluzas 17M, en COPE y en COPE.es.
12: Como decía al principio, hemos logrado llegar a este estudio número 69 de la COPE a pesar de las trampas que nos pone el alcalde de Madrid.
18: ¡Guarde silencio! Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo...
12: Pues el alcalde de Villar del Río, de Bienvenido Mr. Marsa, sí daba explicaciones. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no da ninguna. Estamos rodeados por obras. Ha sufrido revolcones en los tribunales de la tasa de basuras y la zona cero de emisiones. Nos pone semáforos... trampa, cierra los túneles por la noche sin avisar. Toda una joya.

0: Quedan algunas noticias relacionadas con los cítricos y el vino. En el caso de los cítricos, las exportaciones españolas se situaron ligeramente por encima de los 3 millones de toneladas en la pasada campaña 2024-25, según datos del Ministerio de Agricultura.
1: Esa cifra supone una caída del 2,6% respecto al volumen exportado en la campaña anterior y de casi un 12% si se compara con la media de las cinco últimas. Por el contrario, el valor de esas exportaciones creció debido a la subida de los precios. El descenso de las ventas al exterior en volumen responde a una producción que, aunque aumentó respecto a la campaña anterior, fue de poco más de 6 millones de toneladas frente a los más de 7 millones obtenidos en campañas previas. Por destinos, Alemania se mantuvo como primer mercado para los cítricos españoles con cerca de un tercio del total exportado, seguida de Francia y el Reino Unido. En lo que respecta a las importaciones, disminuyeron en volumen, pero crecieron también en valor debido a unos precios más elevados. En total entraron en nuestro país 275.000 toneladas, principalmente de naranjas. Nuestro principal proveedor es Portugal, seguido de los Países Bajos, Marruecos, Egipto y Sudáfrica.
0: Y justamente Sudáfrica dice que se ha convertido en el mayor exportador mundial de cítricos por volumen al alcanzar los 2,9 millones de toneladas en 2025, lo que le permitió superar a España, un líder histórico. Esto es al menos lo que ha afirmado el ministro de Agricultura de Sudáfrica. Súbeme la canción de los Sidecar, por favor. Resultado del concurso. Estamos preguntando hoy apellidos del alcalde de Madrid. ¿Te lo sabes, Eugenia?
1: Martínez Almeida.
0: Parece que sí. Los ganadores, con sus nombres y apellidos, de esos tres agrotransistores de última generación.
1: Pues han sido Fernando Alberca González, que concursaba a través de nuestra página web desde Zamora, Emily Raimond desde Los Corrales de Buelna, en Cantabria, por X, y Juan Pérez Campos desde Badajoz, por Facebook.
0: Y vamos a ir terminando, pero antes quiero recordar una noticia que ya hemos facilitado. José Miguel Viñas, que viene el calor, que vamos a pasar de las nevadas y del frío en algunas zonas, como la Sierra de la Demanda, por ejemplo, al calor intenso.
2: Sí, va a notarse mucho como es una subida progresiva, pero hacia la intensidad. Es decir, que dentro de 4 o 5 días vamos a estar hablando en todos los sitios de cuánto calor hace.
0: ¿Y a qué se deben estas variaciones tan bruscas? ¿Hay alguna explicación?
2: Bueno, el que haya una entrada fría en mayo, bueno, casi todos los años lo suele haber, quizá no con la intensidad con la que se ha producido la de ayer y hoy, pero sí que estamos viendo en los últimos tiempos cómo en este mes ya se dan ese tipo de episodios de calor. Es decir, que eso empieza a ser ya cada vez más normal.
0: Pues muchas gracias, José Miguel Viñas. Recuerden la cita de la próxima semana en Estrasburgo. La Comisión Europea pretende aprobar lo que califica como un ambicioso plan de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por la subida de los precios de los fertilizantes y también de los otros costes de producción, principalmente los energéticos. Desde las organizaciones agrarias europeas no están muy conformes con lo que se ha filtrado hasta ahora. Se lo contaremos la semana que viene, Dios mediante. De momento, nosotros nos vamos ahora. Que tengan una feliz semana y en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular, nuestros mejores deseos, saludos de César Lumbreras Luengo y recuerden nuestra página en internet, agropopular.com.
3: César Lumbreras. Agropopular.
4: COPE Lleida.
5: 97.4 FM.
6: A Mecanocamp, tota mena de màquines i eines per al teu jardí o terrassa. Hidronetejadores i màquines de bateria Stihl. Mecanocamp, primeres marques com Stihl, Honda i Toro, en màquines i complements per al teu jardí. A Mecanocamp, t'aconsellem el més adient per al teu jardí. A més, t'oferim servei de taller al Parc Comercial La Creu del Batlle, carretera Saragossa, o al 973 26 28 44.
7: No todas las tardes son iguales.
4: Esta tiene algo especial.
7: ¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
8: Sí, sí, es una realidad.
7: Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana.
9: No lo conseguí.
7: Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
10: Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IE y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
11: Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
12: ¿Lluvias? ¿Problemas con Septoria o Roya? Por fin llega Univoc, el fungicida que estabas esperando para sanar tu cereal. Gracias a la fórmula IQ4 de Corteva, cubre el 98% de las hojas y las protege hasta 6 semanas. Hazlo bien, hazlo una vez. Hazlo con Univoc.
13: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
14: I quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, Anastasi?
15: El que té fòbia tenen un atac d'ansietat conduint per un estrès accident al cotxe. No hi ha accident.
13: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
16: El primer saber què és un ictus, això per començar, i després... Com reaccionar davant d'un ictus?
13: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
17: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
18: ¡Esto rugen, tú qué haces!
17: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
19: ¡Empieza España!
17: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
19: Hacemos el resumen.
17: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
18: España está cada vez mejor.
17: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
20: Don Luis de la Fuente.
21: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
17: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
22: 97.4 FM.
23: Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
22: Última hora en fin de semana.
24: Cristina López Schlichting.
22: COPE, estar informado.
23: Andalucía reflexiona en la víspera de unas elecciones autonómicas que volverán a ser un examen a Pedro Sánchez. Antonio Raenz, buenos días.
25: Buenos días. La candidata socialista ha sido uno de los rostros más destacados del gobierno en los casi 8 años del PSOE en Moncloa. Ministra desde los principios de Pedro Sánchez en el Ejecutivo, vicepresidenta primera y defensora ultranza de las decisiones políticas más polémicas como la financiación singular para Cataluña. Ahora mismo su reto es no caer por debajo de los 30 diputados que los socialistas consiguieron en las autonómicas de 2022. Las últimas encuestas dan por sentado el batacazo de María Jesús Montero mañana y la única duda que plantean esos sondeos es si el Partido Popular de Juanma Moreno conservará la mayoría absoluta o dependerá de algún tipo de apoyo de Vox. Casi 7 millones de andaluces tienen la clave. María Álvarez.
26: En concreto, 6 millones 800.000 electores están llamados a votar mañana. Casi 370.000 lo hacen por primera vez en unas autonómicas en Andalucía, jóvenes que han cumplido los 18 años desde los comicios de junio de 2022 y que representan el 5,4% del censo. Hay 109 diputados en juego, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños. Hace 4 años el PP consiguió 58 escaños y el PSOE 30 en una comunidad que los socialistas gobernaron durante casi 4 décadas. La clave para la mayoría absoluta se sitúa en las provincias en las que está bailando ese último escaño. Es la pelea por lo que los partidos denominan como los restos. Esos votos de los partidos que no terminan teniendo representación en una determinada provincia y que benefician a otros. Por eso la mirada va a estar puesta en provincias clave como Huelva, Cádiz y Córdoba.
25: La cadena COPE ha preparado un gran despliegue para seguir sobre el terreno toda la jornada electoral en Andalucía. Por la mañana estaremos en los colegios en los que votan los principales candidatos y una vez que cierren las mesas electorales a las 8 de la tarde, Carlos Herrera y Jorge Bustos van a liderar una programación especial junto a Pilar García de la Granja con toda la información y el análisis que dejen los resultados. Por lo demás, hoy se cumplen 11 semanas del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán con la contundente respuesta del régimen de los ayatolás. El alto el fuego sigue siendo frágil, y la reapertura del estrecho de Hormuz continúa siendo la principal exigencia de Donald Trump. Esta noche el presidente de Estados Unidos ha vuelto a hablar de las reticencias de Irán para llegar a un acuerdo.
1: Tiene miedo de hacer un trato. No saben cómo hacer un trato. No han estado nunca antes en esta posición. Voy a hacer lo que sea correcto. Tengo que hacer lo que sea correcto. El estrecho estará abierto, no tendrán un arma nuclear y el mundo seguirá adelante.
25: España intensifica los preparativos ante la llegada del Papa a España. Madrid, Barcelona y Canarias esperan con deseo la visita del Santo Padre justo dentro de 3 semanas. Ante la llegada de miles de fieles venidos de todo el mundo, en las parroquias se organizan para permitir una mayor acogida. Además, seguimos conociendo novedades. En COPE, el obispo de San Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, ha desvelado que León XIV va a bendecir un sagrario en el aeropuerto del Prat.
2: La capilla católica del aeropuerto es una capilla pequeñita. Desde hace muchos años en esa capilla no hay la presencia del sagrario. Y hemos pensado que con motivo de esta visita es el momento para que el Papa bendiga el sagrario que va a quedar instalado en la capilla del aeropuerto para darle también esta identidad católica y esta presencia del Señor.
25: En La Coruña acaba de llegar el crucero Ambition, en cuyo interior se detectó un brote de gastroenteritis viral. A bordo viajan más de 1.600 personas. Hay alrededor de 30 casos activos, aunque la mayoría son asintomáticos. Efectivos de Sanidad Exterior van a realizar una inspección y está previsto que a los pasajeros sanos se les permita desembarcar.
3: Con la fuerza de ABC.
22: COPE. Estar informado.
25: Y en media hora, nueva rueda de prensa de Álvaro Arbeloa con muchas polémicas dentro y fuera del vestuario del Real Madrid, Rubén Vasco.
4: El técnico del Real Madrid comparecerá en unos minutos en la previa del partido de mañana, Sevilla-Real Madrid. Veremos qué dice Arbeloa tras el cruce de declaraciones que tuvo el pasado jueves con la estrella de su equipo, Kylian Mbappé. En lo deportivo, anoche tuvimos 2 partidos de segunda división, Castellón 1, Cádiz 1 y Córdoba 1, Albacete 2. En la Liga, ni ayer ni hoy tenemos partidos porque se jugarán todos mañana domingo en una jornada unificada con hasta 9 encuentros a la misma hora, a las 7 de la tarde. En fútbol femenino, esta noche se disputa la final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el Barça, a las 9 en el Estadio de Gran Canaria. Y en motos ya está en marcha el Gran Premio de Cataluña. Están a punto de empezar los últimos entrenamientos de MotoGP. La sprint será a las 3 de la tarde.
25: Gracias, Rubén. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE.
13: COPE Cataluña y Andorra.
22: Setmana.
13: Raquel Camins.
22: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
9: Bon dia i bona hora. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que les dues properes hores t'acompanyaré i parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de fer de showman i de cambrer infiltrat en casaments i festes. Ens ho explicarà un oient, el Santi Gallissa. A més, aquest dissabte recuperem paraules poc utilitzades com de Leo Basarda per enriquir i reivindicar el català. I en parlarem amb el professor de català, l'Adrià, de la web online Jo Aprenc Català. A més, ens visitarà la nutricionista higienista, la Carlota Riba, que ens parlarà de com alimentar-nos bé per tenir el cos al 100% amb el tope d'energia. Coneixerem com està canviant l'educació amb la tecnologia i la intel·ligència artificial i si els estudiants d'avui en dia estan millor o pitjor preparats que antigament. I en parlaré amb l'orientadora i educadora Mònica Martínez. I ara que som a plena era digital, cada vegada més persones busquen reconnectar amb allò autèntic a través de la ceràmica, les manualitats, i en parlaré amb la directora del Festival Handmade de Barcelona, l'Anna Ventura. Si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateixa ens vols explicar el teu, o pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
22: Cap de setmana.
13: Raquel Camins.
22: Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
9: Que m'estàs escoltant allà on siguis, potser tens aquell hobby, aquella cosa que t'apassiona fer i que potser fins i tot la continues fent complementant amb la teva feina, o potser aquella cosa que t'apassionava a dia d'avui és la teva professió. Ens ho pots explicar aquí en el programa a través del mail camins.catalunya@cope.es o bé a través de l'Instagram raquel@camins, i ens posarem en contacte amb tu perquè ens ho puguis explicar, com és el cas del Santi Gallissa. Tot un emprenedor, perquè a ell li agradava molt l'humor, fer riure, un humor net, a més agradable, i d'allò doncs em va anar fent el seu hobby, i avui, dia d'avui, és pràcticament la seva professió. El trobareu a l'Instagram @sgallissa, i avui en el programa ens explicarà com fa de cambrer infiltrat en les festes, casaments, comunions i de més. Molt bon dia, Santi.
0: Hola, bon dia, Raquel.
9: Santi, com van ser els teus inicis en el món de fer de cambrer infiltrat, de fer monòlegs, de fer riure, vaja?
0: Doncs els meus inicis quasi bé va ser vaig iniciar-me al Teatre Llantiol, te podria dir. No va ser va ser el començament de tot, fent sketchos d'humor al Teatre Llantiol, i després, a poc a poc, doncs, de boca a orella, em vaig anar venent en diferents agències, de contactes, de gent que volia, que necessitava doncs, algú que fes humor amb un cambrer, perquè, clar, jo de cambrer no servia massa, no? I llavors m'he adonat que jo servia de forma més, era lent, era poc eficaç, no? I així vaig passar a ser d'un professor que no era la meva, que és ser cambrer o treballar a la cuina o hostaleria, a divertir la gent i fer riure, perquè jo veia que anava als restaurants o com a, per exemple, la meva primera feina, diguéssim, a Barcelona, va ser un lloc de menjar ràpid, no? I clar, jo ràpid no soc. Soc bastant més aviat el contrari, no?
9: I llavors, és que tampoc va bé, el de menjar ràpid no és gaire aconsellable.
0: Ah, exacte, i llavors em van fer fora i vaig convertir doncs, d'un fracàs el que és avui en dia el meu propi èxit, que és poder fer riure els demés i compartir amb la gent això, riures amb això, amb les celebracions, aniversaris, amb bodes, no? Comunions no, això veus, ja està una miqueta ja passat, caducat, però, però encara n'hi ha, comunions, això ho sé, però diguéssim, el que faig sobretot fer riure a la gent, i faig això amb monòlegs. Vaig fer un monòleg setmana passada, per exemple, amb una boda, i que de setmana comencem també amb els cambrers infiltrats, això, infiltrant-me com si fos un, com a un cambrer normal i corrent, i jo sóc, doncs, començo a fer coses rares, però sempre enric de mi mateix, com és important, que és el clown, que riures a tu mateix i que la gent s'hi fixa en tu, i d'aquest humor més absurd i gestual.
9: I com definiries el teu estil?
0: Doncs el meu estil, el meu estil és bastant de l'estil absurd, humor blanc, no? I sobretot intentem riure de mi mateix, que és el més important, que ara la gent falta que riurem de nosaltres mateixos, no? Jo que falta molt d'això, perquè ara s'ha ficat molt de moda riure en cap a l'altre, i és com que hi ha molt més de bufó, riure's de l'altre i de les penes de l'altre i de les caigudes, i no, vull dir que hem de riure nosaltres mateixos, que l'humor està d'un mateix, i a vegades a la gent li falta això, i per això la meva diferenciació és l'humor absurd i riurem de mi, i és bastant humor blanc per tots els públics, una vegada una miqueta d'humor verd també per donar-li color a molt tipus d'humor, no?
9: S'ha de fer una mica de tot,
0: sí, i tant. I llavors, sobretot, animant a la gent i que riguin, s'ho passin bé, sobretot en els esdeveniments i les celebracions.
9: I, per exemple, tens alguna anècdota curiosa d'alguna celebració que es pugui explicar, que t'hagi sorprès o que hagi estat diferent?
0: D'una celebració... jo no intento no barrejar res, vull dir que al final m'hagin invitat a alguna festa, al final m'ha dit quédate con nosotros, no? Quédate amb nosaltres, doncs això, que m'han invitat a una festa i acabar amb una xiqueta, llavors, hòstia, fa gràcia, mira, al final doncs, vaig quedar simpàtic a la festa, llavors... soc tal qual soc, quan estic parlant així amb tu ara, Raquel, doncs la gent em veu, hòstia, aquest tio és molt autèntic i natural, doncs així soc, tant com estic interpretant el cambrer, com a fora. Llavors això fa que aquesta autenticitat també a vegades, doncs, creïn, doncs, això, noves sinergies, doncs, mira, un ligue, una invitació, llavors està molt bé. I networking, també es fa molt de networking en aquest cas, i llavors passar el contacte amb algú, i això també fa molt.
9: Està molt bé perquè tens un humor molt respectuós i elegant. Tots els casaments que has participat tens unes molt bones... ressenyes, no? Perquè anava a dir crítiques, però no, perquè al contrari, són ressenyes positives, dic aquí, si no l'enfonsaré, però és molt divertit tot el que diuen i expliquen, perquè clar, fixa't, sent el teu casament i de cop i volta trobar-te un cambrer que fa coses estranyes, que no t'esperes, i aquesta idea, per això, la idea inicial de dir, perquè clar, de fer humor, acabar decidint un personatge, com et va sorgir?
0: Doncs, senzillament, quasi una agència que em va trucar i va dir, pots fer això? Dic, sí, i tant. I una agència em va trucar i pots... I diguéssim, vaig dir, bueno, clar, a mi se'm dona millor fer de cambrer com d'aparentar, que és el que no sóc, perquè ja he treballat, que és el que sé cambrer, però jo sé portar, al lloc de quatre plats, un plat. Llavors jo vull intentar no trencar, perquè la gent el que fa normalment els altres cambrers o s'atrenquen plats i això, you know, jo intento cuidar aquell plat com si fos llavors l'últim que queda, no? I llavors aquí està la gràcia, la gent riuen de mi, però jo no, jo intento fer-ho el més seriós possible dintre la meva professió, llavors jugo amb això, no? Jugo la exageració, llavors se m'acudir d'aquesta forma, doncs treballar-ho d'aquesta forma, no? Que és a partir del clown, la improvisació, la contextualització sempre de l'entorn que tinc al voltant, vaig improvisant, però sempre és diferent, cada esdeveniment passen coses diferents perquè també és el que et dona tant el restaurant com les persones que estan allà.
9: El podeu veure a l'Instagram @sgallissa amb una S.
0: Correcte.
9: S inicial i gallissa amb una S. I Santi, si haguessis de pensar en un futur dins el món de l'humor i dins el món de fer personatges, t'has plantejat on t'agradaria arribar?
0: On m'agradaria arribar? De moment, doncs, mira, no m'he plantejat aquesta pregunta, Raquel, ara mateix és molt bona aquesta pregunta, però intentar treballar del que m'agrada més, no? Vull dir, que em contractin més, i llavors és important. Tant m'agradaria treballar tant a la sala VIP del Camp Nou, també allà, com també amb càterings així top, no sé, a un hotel Vela, a un hotel així importants també, perquè és costós treballar en aquests llocs perquè són molts tan prim mirats, però arribar allà i fer humor per rebaixar aquesta tensió que tenen allà tots de tot perfeccionisme, intentar aquesta perfecció, rebaixar aquesta perfecció que tenen, perquè també s'hem de riure de la vida i poder estar millor, no?, amb nosaltres mateixos, és això.
9: I ja per acabar, clar, temps enrere era més difícil d'un donar-se a conèixer o que la gent et pogués contractar si volies dedicar-te a això una mica més professional. Creus que avui en dia les xarxes socials han canviat la manera de connectar?
0: Sí, canviant molt. Jo estic, per exemple, amb @sgallissa, que és el meu Instagram. Sí, ha canviat bastant. Jo vaig començar a dir, bueno, jo em vaig a promocionar una altra per través de la meva pàgina web, que és santigallissa.com. aquí em podeu trobar tots, i a través d'aquesta pàgina web, que me l'ha anat treballant i posant textos, fotografies, vídeos, cosetes, doncs és com una forma de contactar amb la gent. I abans no hi havia tant, només hi havia el Facebook i poca cosa més, i vaig dir, faig la meva pròpia pàgina web d'actor, de comèdia, de showman, no?, en aquest cas, i poder fer riure els demés.
9: Doncs Santi Gallissa, moltíssimes gràcies per venir-nos-ho a explicar aquest matí de dissabte al programa i a seguir endavant amb molts èxits.
0: Moltes gràcies, Raquel.
9: I jo us recordo que si teniu un hobby, aquella cosa que us apassiona, que ens voleu explicar, ho podeu fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es o a través de l'Instagram raquel@camins.
5: Cap de setmana.
6: Raquel Camins.
5: Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: sí, anem a parlar d'aquelles paraules que tenim al diccionari, però que gairebé no les fem servir. Mots preciosos com, per exemple, delé o basarda, que val la pena recuperar i tornar a posar en circulació. I ho farem a la nostra secció de català, on tenim el nostre professor de català, l'Adrià, de la web online Jo Aprenc Català, i descobrirem què volen dir exactament aquestes paraules i en quins contextos les podem utilitzar avui en dia. I molt bon dia, Adrià.
1: Bon dia, Raquel. Tal com has dit, aquesta setmana parlarem de paraules que tenim en català, que són ben nostres, però que moltes vegades no fem servir prou, perquè sovint ens quedem amb paraules

0: l'alè és un desig intens, una mena d'entusiasme. No és només una cosa que t'agradi, per exemple, ho feia amb l'alè, vol dir que ho feia amb moltes ganes. També tenim neguit. El neguit és aquella inquietud que no acabes de saber d'on ve, no és ben bé por ni tampoc només nervis, és com una mena d'intranquilitat. Per exemple, estava amb un neguit que no sabia què li passava. És una paraula molt precisa per descriure una sensació bastant habitual. I una altra molt coneguda, però que potser no fem servir tant com podríem, és enyor o enyorança. Quan trobem a faltar algú o algun lloc, no cal dir sempre el trobo a faltar, que és totalment correcte. No obstant això, tenim alternatives com tinc enyor o tinc enyorança. Així enriquim la nostra llengua. També podem parlar de basarda. La basarda és una por intensa, però amb un punt de respecte o impressió. Com ara, aquell lloc em feia basarda. No és terror, però tampoc és una por qualsevol. I encara una altra, rauxa. La rauxa és aquell impuls sobtat que ens fa actuar sense pensar gaire. És una paraula molt catalana i que sovint es contraposa al seny. Per exemple, ho va fer en un moment de rauxa, en un moment d'impuls. Seria el contrari de en un moment assenyat. Si us hi fixeu, totes aquestes paraules tenen una cosa en comú, que es diuen amb poca freqüència. Però, com heu vist, són curtes, són directes i són genuïnes. En lloc de fer servir frases llargues o genèriques, tenim mots concrets que expressen allò que volem dir. I el problema és que, si no les fem servir, les anem perdent. Ens acostumem a dir sempre el mateix i la llengua es va empobrint. En canvi, si la recuperem, encara que sigui a poc, el nostre català guanya precisió i també personalitat. No es tracta de parlar complicat, sinó de fer servir les eines que ja tenim. I si us agrada descobrir paraules com aquestes, incorporar-les al vostre dia a dia, em podeu seguir a Instagram, Jo Aprenc Català, on cada setmana comparteixo continguts per millorar el català de manera pràctica. I si voleu evitar errors habituals i parlar amb més seguretat, també podeu fer una ullada al meu llibre Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats del Català i com pots evitar-los.
1: És curiós perquè parlaves de paraules molt boniques, com la basarda i altres, i que el dia a dia, el nostre dia a dia en el carrer, no s'acostumen a escoltar. Penses que si el jovent no les utilitza, aquestes paraules es poden anar perdent amb el temps?
0: Jo crec que sí, i això ho podem comprovar amb paraules que s'han perdut. Per exemple, àduc. Qui ara avui utilitza àduc? És una paraula que ja considerem un arcaisme, una paraula que ha perdut totalment la vitalitat al nostre dia a dia. Així que, si no les incorporem, si no les fem servir, cauran en l'oblit i d'aquí uns dies o d'aquí uns anys es tractarà com un arcaisme més. Així que, abans que caiguin en l'oblit, fem-les servir.
1: Doncs ja ho sabeu, paraules com aquestes i moltes altres, i també el significat, les seves etimologies, ens l'explica l'Adrià de la web online Jo Aprenc Català, i us aconsello també que entreu al seu Instagram perquè fa uns vídeos explicatius fantàstics, i nosaltres t'esperem aquí el dissabte vinent, Adrià.
0: Com sempre, no hi faltaré.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 90.915 90915 serie 84084.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: ¡Hola, hola!
7: Este fin de semana, prepárate porque van a pasar muchas cosas en COPE. Este sábado, toda la Liga de Segunda. La final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino. Barcelona-Atlético de Madrid. Y el domingo, el infarto de la jornada unificada.
8: Todo a la vez.
7: Todos los partidos.
9: ¡Está todo listo, Paco! ¡Está todo preparado!
7: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
10: Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos.

0: I us vull parlar d'un tema que ens afecta a tots, l'energia del nostre dia a dia i com l'alimentació hi té molt a veure. I ens acompanya la Carlota, nutricionista, higienista i reeducadora alimentària. La trobareu a Carlota Nutrició a l'Instagram, és @carlota.riba. Ella té un centre de benestar holístic situat a Vilassar de Mar, però jo us demano, si us plau, que contacteu amb ella, perquè a part d'ajudar-vos, explicar-vos sense cap mena de compromís, informar-vos, veureu que us donarà confiança, que és molt important, perquè quan un vol iniciar una dieta, el fet d'estar acompanyat és primordial i ella ho aconsegueix. I a més avui també m'acompanya aquí en el programa. Molt bon dia, Carlota.
1: Bon dia, Raquel. Bon dia a tots.
0: Carlota, és cert que hi ha aliments que ens roben energia?
1: Sí, totalment. Mira, tots aquests aliments que són processats, sucres, begudes ensucrades, ens roben energia, ja que quan els ingerim, el cos fa un pic de glucèmia, ens dona una energia ràpida, però al cap d'una estona, quan comencem a digerir, ens dona bajón, que és la baixada de glucosa, perquè el cos té que gastar molta energia digerint aquests aliments. Si la nostra alimentació es basa en aquests tipus d'aliments que he dit abans, anirem tot el dia amb la bateria com al 20%. Per tant, si ets una persona que et sents sempre cansada, sense energia, una de les coses que hauries de revisar són els aliments que escollis per alimentar-te, que influeixen moltíssim.
0: O sigui, que és importantíssim. I, per exemple, quin és l'error més habitual a l'hora d'esmorzar?
1: Doncs el gran error és esmorzar massa dolç i refinat. Per exemple, aquelles persones que comencen el dia menjant galetes, cereals ensucrats, sucs artificials, pa blanc. Això fa que el cos comenci el dia com amb una muntanya russa i fa que sentim cansament a mig matí. Per això, moltes vegades, cap a les 11 del matí, les 12, el cos et demana un cafè, perquè necessita un altre cop tornar a pujar, a regular la baixada de glucosa que has fet.
0: I el cafè realment ens ajuda o ens enganxa o ens enganya una mica?
1: El cafè ens enganya totalment. El cafè ens dona una sensació d'energia, però en realitat és un estimulant. No ens dona energia real, això és molt important tenir-ho en compte, sinó que força el cos a activar-se. És un estressor. Aleshores, també dic, si necessites cafè per funcionar, probablement el teu cos t'està demanant un canvi, no més cafeïna. I jo et diria que revisessis l'estil de vida, el descans, molt important, l'alimentació i com gestiones l'estrès.
0: I per què molta gent, Carlota, té la famosa baixada de les 5 de la tarda?
1: Doncs mira, Raquel, la famosa baixada a les 5 de la tarda és una relació molt interessant entre els hàbits de la persona i el rellotge intern que tenim, els ritmes circadians, que també són molt importants. A mitja tarda hi ha una petita caiguda natural d'energia, per una banda, i moltes vegades s'exceptua pel tipus d'aliment que has dinat aquell dia. Per exemple, plats rics en sucres, sempre ens referirem a la sessió d'avui a aquests tipus d'aliments, sucres, farines, refinades, processats, perquè ens provoca una pujada i baixada de glucosa. I també influeix molt també els factors com la deshidratació. Masses hores asseguts i o efecte rebot de cafè. Tot això implica en aquesta passada de les 5 de la tarda.
0: Ja ho sabeu que ella, a més, penja molts vídeos a l'Instagram interessants, a carlota.riba, però és important que aquells que en vulgueu saber més coses, perquè aquí a la ràdio el temps ens passa molt ràpid, la pugueu contactar també a www.carlotanutricion.com, perquè a més ho expliques molt bé. I hi ha algun aliment estrella, per exemple, per començar el dia amb energia, Carlota?
1: Mira, més que un aliment concret, el secret és treure els processats del teu esmorzar. Canviar galetes per fruita, fruits secs, per exemple. És un petit gran canvi, però moltes persones noten la diferència en energia en pocs dies quan esmorzem aliments més naturals i més reals.
0: I, per exemple, quin canvi senzill podríem fer avui mateix?
1: Doncs jo el que recomanaria és menjar equilibrat. Sí, menja equilibrat, mou-te, hidrata't bé i pren un cafè al matí, però la resta del dia substitueix per infusions, sobretot a partir de les 2 de la tarda. Aquestes petites cosetes t'ajudaran a passar molt millor el dia.
0: Doncs ja ho sabeu, ella és la Carlota Nutrició, la trobareu a www.carlotanutricion.com o bé l'Instagram @carlota.riba, que ens dona tota la confiança per tenir una millor salut, un millor pes, sentir-nos millor i a més un molt bon acompanyament, i jo espero que també em tornis a acompanyar dissabte vinent, Carlota.
1: I tant que sí, aquí estaré. Moltes gràcies.
0: Que acabis de passar bon dissabte.
1: Igualment, adeu.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Si vols viatjar però no saps per on començar, a www.buscaunxollo.com t'ajudem a trobar el teu destí ideal segons el teu perfil. Família, natura amb mascotes, escapades exòtiques o fins i tot viatges de luxe. Sigui quin sigui el teu estil, hi ha un xollo pensat per tu, amb destinacions com Andorra, Madeira o Creta. Sempre al millor preu, amb tot preparat perquè només hagis de gaudir.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: hi ha un tema que ens afecta a tots, que és l'educació en l'era digital. La tecnologia i la intel·ligència artificial estan transformant la manera de com aprenem i com ensenyem. Però aquest canvi genera un gran debat. Estem avançant o estem perdent qualitat educativa en realitat? Els estudiants d'avui tenen més eines que mai, però també nous reptes. Segur que molts que esteu escoltant el programa sou d'aquells que, com jo, havíem anat a la biblioteca, havíem hagut d'obrir llibres, de consultar, no teníem aquesta immediatesa que hi ha avui en dia, que avui ho analitzarem, doncs, amb una experta per respondre una pregunta clau. Estan millor o pitjor preparats els alumnes d'avui en dia? En parlaré amb l'orientadora educativa Mònica Martínez, que ens ho explica. Molt bon dia, Mònica.
1: Bon dia.
0: Mònica, com ha canviat la teva manera d'ensenyar amb l'arribada de la tecnologia i la intel·ligència artificial?
1: Doncs el canvi més important l'he notat sobretot en la preparació de les classes i també en la manera com participa l'alumnat d'aquestes. Com a orientadora educativa, treballo principalment amb alumnes amb necessitats de suport i la tecnologia i, més recentment, la intel·ligència artificial m'ajuda a dissenyar activitats més atractives i dinàmiques. Però, sobretot, em permet adaptar millor els continguts a la diversitat de l'aula, que aquesta és clau perquè tots els alumnes puguin aprendre.
0: I creus que els estudiants actuals tenen més facilitats, perdó, o més distraccions?
1: Doncs tenen les dues coses. D'una banda, mai havien tingut tantes eines per accedir a la informació i per aprendre de maneres diferents. I això és molt positiu. Però per l'altra, tenen més dificultats per distingir quina informació és fiable. Sovint donen per bona la primera cosa que troben, especialment a xarxes socials o eines com ChatGPT. I aquí és on els educadors hem de treballar el pensament crític.
0: El fet de fer-los veure que han de contrastar informació, de veure, de no quedar-se amb la primera cosa que llegeixen o que veuen.
1: Exacte, i contrastar la fiabilitat d'aquesta informació. Sí.
0: I quines habilitats són més importants avui que fa 10 o 20 anys?
1: Doncs en realitat les habilitats bàsiques que són per aprendre no han canviat. El nostre cervell funciona igual. Per aprendre necessitem emoció, necessitem atenció, capacitat d'analitzar la informació i connectar-la amb el que ja sabem. El que sí que podríem dir que ha canviat és el context. Ara tenim molta més informació i aquesta ens arriba molt més ràpid. I per això és especialment important saber seleccionar-la i interpretar-la.
0: I, Mònica, la intel·ligència artificial pot substituir alguna funció del professor o només complementar-la?
1: La intel·ligència artificial pot ser una eina molt potent per transmetre informació de manera clara i atractiva. Però si hi ha un element clau que potser la intel·ligència artificial no pot substituir és l'emoció. I sense emoció no hi ha aprenentatge real. Si entenem la funció docent només com transmetre continguts, potser sí que en un futur es podria substituir. Però educar és molt més que transmetre continguts. És acompanyar, és motivar, és generar vincle. I en aquest sentit, la intel·ligència artificial no ens ajuda massa.
0: I com es pot garantir un bon ús de la tecnologia a l'aula?
1: Doncs, sobretot, en la meva opinió, fent-ne un ús molt intencionat. Per exemple, amb infants i amb adolescents, la tecnologia ha d'estar present en moments molt concrets en què realment aporti un valor a l'aprenentatge. En edats primerenques, un excés de tecnologia pot fins i tot limitar la creativitat. I, de fet, la creativitat sovint neixen en moments d'avorriment i això també ho hem de protegir.
0: Clar, aquesta és una de les grans pors perquè, Mònica, si em permets que et parli de tu a tu, quan nosaltres sí. Érem petites, el fet aquest de que no tenir tanta informació, no tenir tanta tecnologia, ens permetia l'inventar, el crear, el gaudir de petits moments d'una manera com més d'essència, no? I aquesta part és la que hem de mirar que perduri, tot i aquesta incorporació de tanta tecnologia.
1: Exacte. De fet, és això que comentava. La intel·ligència artificial i la tecnologia doncs, tenen coses molt bones i aporten molt de coneixement, però sí que és veritat que s'ha de trobar l'equilibri amb l'ús d'aquestes, perquè si no és això, les persones i els estudiants cada vegada són menys creatius.
0: Clar, i en la teva opinió, els estudiants d'avui estan millor o pitjor preparats per al futur del que ho estàvem nosaltres en altres èpoques més, que no hi havia tanta informació?
1: Sí, doncs a veure, és una pregunta difícil de respondre perquè el futur és incert i la tecnologia està avançant molt ràpid i tampoc sabem com seran les professions d'aquí a uns anys. De fet, jo que com soc orientadora educativa sempre els dic als meus alumnes que molt probablement acabaran treballant en feines que encara no existeixen i que per això des dels centres educatius els hem de preparar més que per continguts concrets. La nostra responsabilitat és ajudar-los a ser persones flexibles, crítiques, capaces d'adaptar-se als canvis.
0: Al final és un altre tipus d'educació més adaptada a tots els canvis que estem tenint en general a la societat a nivell tecnològic i
1: Exacte.
0: Digital. I doncs jo t'agraeixo moltíssim a la Mònica Martínez, educadora, orientadora educativa, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres per explicar-nos-ho i a seguir també endavant amb aquesta gran, gran labor que fas.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: 30 anys, treballar amb les mans a Catalunya era sobretot una necessitat. Avui s'ha convertit també en una forma de creativitat i d'expressió personal. En plena era digital, com ens trobem avui en dia, cada vegada més persones busquen reconnectar amb allò autèntic a través de la ceràmica i el do-it-yourself, que vol dir fes-t'ho tu mateix. La costura, l'artesania contemporània, són diverses activitats que ens fan connectar amb la nostra essència, amb el fet de crear. I precisament aquesta evolució es reflecteix en el Handmade Festival, que hi ha aquest cap de setmana a Barcelona, i els seus 15 anys han estat convertint el fet a mà en el protagonista. Durant aquests dies, creadors, artesans i públic compartiran tallers, tendències i experiències que demostren que la cultura handmade viu un nou moment d'esplendor. Avui i demà encara en podeu gaudir, i ara en parlaré amb l'Anna Ventura, que és la directora del festival. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Anna, en una societat cada vegada més digital, per què creus que torna a despertar tant d'interès el món del fet a mà, del handmade, i la creativitat manual?
1: Bueno, jo penso que s'està produint com l'efecte contrari, no? De que tanta digitalització el que ens provoca també és com més ganes de relacionar-nos, no? De fer coses on hi hagi gent, on poder parlar amb la gent i on poder compartir experiències.
0: Sí, que és importantíssim el compartir aquesta creativitat. I què ha canviat aquests últims anys perquè activitats com la ceràmica, la costura o el do-it-yourself, el fer-t'ho tu mateix, hagin passat de ser un ofici tradicional a convertir-se en aquesta tendència creativa?
1: Bueno, jo penso que això ve una mica històricament, no? De que fa molts anys el que era el tema manualitats era com una assignatura molt obligatòria de l'escola, no? Recordem, no? Les nostres avis, no? Per exemple, o els nostres pares, de que pues, havia, o sigui, era costura, era com una assignatura obligada, no? Aleshores, a partir del moment de que totes aquestes activitats es comencen a veure com un oci, com un hobby, és on hi ha el canvi principal, no? Aleshores, veiem també que comencen a sorgir empreses que es dediquen, no? Empreses modernes que es dediquen a, pues, a treure col·leccions noves, a gammes de colors, per temporades, doncs tot això també fa que el públic s'animi i que ho vegi d'una una manera lúdica, no? Que és una activitat lúdica no obligatòria.
0: I el Handmade Festival celebra ara els seus 15 anys. Com ha evolucionat el perfil del públic i dels creadors des de les primeres edicions fins a dia d'avui?
1: Sí, és curiós això també, perquè fa 15 anys recordo que el públic era gairebé 100% femení. No? I amb l'evolució dels anys hem anat veient com els homes també s'afegeixen a fer manualitats i s'ha obert com el camp, no? Vull dir que de partir al principi que havien era limitat, no? Pues podies fer costura, podies fer patchwork, podies fer scrapbooking, doncs ara hi ha moltíssimes manualitats que estan a l'abast de tothom, no? Com has nombrat la ceràmica, no? És un gran exemple, on abans era impossible, o t'havies de dedicar professionalment a una escola si volies aprendre a fer ceràmica. En canvi, avui en dia veiem que hi ha molts negocis a peu de carrer on tu pots aprendre un cop a la setmana i que, bueno, pues que estan pensats especialment perquè sigui un hobby, no una professió.
0: I Barcelona s'ha consolidat com un punt de referència de la cultura handmade, del fet a mà. Quin impacte té aquest moviment en els sectors com la moda, la decoració o l'emprenedoria creativa?
1: Sí, bueno, penso que és com una sortida on la gent ha començat a veure de que podia viure del seu hobby. No? Una mica és això, aleshores, bueno, amb aquesta cultura del treball que hi ha, no? De que també has de poder disfrutar treballant, penso que això és el que ha fet que moltíssima gent que ho feia com a hobby s'animi i es vulgui guanyar la vida amb les seves mans.
0: Doncs moltíssimes gràcies a l'Anna Ventura, directora del festival Handmade, per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte i doncs vindrem a compartir amb vosaltres el fet de crear, de la creativitat, que no s'ha de perdre aquesta part humana.
1: Perfecte, moltes gràcies. Només si em deixes, m'agradaria comentar que aquest any, com celebrem el 15 aniversari, tenim invitacions per tothom. I que aquest any, com a regal a la ciutat i a la fidelitat del nostre públic, poden accedir al festival amb una entrada gratuïta.
0: Doncs fantàstic, així que ja ho sabem, encara millor per nosaltres que aquest any doncs, ho celebrem amb vosaltres amb la gratuïtat de l'entrada. Una abraçada molt gran.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Calor.

0: vull parlar ara de la masia de Can Sidro a Palau-solità, un espai únic per celebrar moments especials amb estil propi i una manera diferent d'entendre les noces. Amb més de 30 anys creant moments inoblidables, han acompanyat centenars de parelles en un dels dies més importants de la seva vida. I la seva passió, el compromís i l'atenció al detall els han convertit en un referent del sector. Amb més de 25 premis rebuts, a Can Sidro aposten per la cuina pròpia, amb l'elaboració al moment, amb pa i pastisseria artesana fets a casa, perquè cada celebració tingui el sabor autèntic i de bona qualitat, que és el que busquem tots. I quan arriba la festa, tot es transforma amb DJ, showman, speaker que s'encarrega de dinamitzar l'ambient i fer que cada celebració sigui única. Perquè la masia de Can Sidro no fan casaments tradicionals, no, no. Creen festes amb personalitat, amb emoció i records que duren per sempre. I avui he convidat a l'Alícia de Can Sidro, que és amb nosaltres, per explicar-nos què fa tan únic aquest restaurant a Can Sidro per al menjar i per l'experiència de l'oferta. Bon dia, Alícia.
1: Bon dia, Raquel. Pues, més que l'experiència va més enllà del menjar, és l'ambient, és el tracte proper i el tracte molt familiar que li donem als nostres nuvis.
0: I a Can Sidro oferiu diferents tipus de celebració. Quin tipus d'experiències poden esperar els nuvis?
1: Pues tenim la boda tradicional, la boda que coneixem tothom, i una boda dinàmica, que és aquí on intervenim nosaltres i fem que les nostres celebracions siguin encara més especials. Perquè el DJ, com bé comentaves abans, té un paper molt important, que fa de showman, fa de speaker, fa d'animació, i llavors el que implica això és que dinamitza i tots els convidats estan involucrats en congas, concursos de ball, disfresses, i aquí ens deixem anar.
0: Va molt bé, perquè a vegades quan ets en una celebració hi ha qui ja de per si és més animat, hi ha qui li costa més, i així ningú se'n lliura de gaudir de la festa plenament gràcies a aquesta ajuda que li doneu a Can Sidro. I quin paper juga la cuina en la manera que organitzeu els esdeveniments?
1: Pues, penso que és la base de l'èxit de casa nostra, perquè els cuiners porten 36 anys a casa, vull dir que és l'èxit que tenim a casa, la nostra cuina, els cuiners.
0: Que realment, doncs, fan un menjar boníssim. Si algú està buscant un lloc per casar-se, què fa que el vostre restaurant de Can Sidro sigui el lloc ideal?
1: Les nostres recomanacions, Raquel, parlen per si soles. Llavors jo convido que tots els nuvis que estiguin interessats a entrin a bodes.net, aquí podran veure pues, totes les opinions dels nostres nuvis que ja s'han casat, i si més no també poden entrar a la nostra pàgina web www.cansidro.com.
0: Bueno, de fet, les opinions són increïbles, però a més el boca a boca a vegades és la millor
1: Correcte.
0: Manera de conèixer un lloc. A vegades no saps on anar i cada vegada són més nuvis que estan recomanant anar a la Porxa de Can Sidro perquè el lloc és meravellós, la festa està molt ben preparada i personalitzada, no tots els nuvis són iguals, i els menjars, què he de dir? Els heu de tastar. I si alguna parella que ens està escoltant ara i està buscant un lloc per casar-se, com us pot contactar?
1: Ens poden trobar a bodes.net, que és el portal més conegut per tots els nuvis, a les nostres xarxes socials de la Porxada de Can Sidro, la nostra web.
0: A la pàgina web, que seria www.laporxadacansidro.com, oi?
1: Correcte.
0: Val. I per acabar, teniu alguna oportunitat exclusiva per als més ràpids en contactar?
1: Super, super important. Tenim unes últimes dades disponibles amb unes promocions brutals, i jo animo a totes aquelles parelles que estiguin buscant espai per casar-se que contacti ràpidament amb nosaltres.
0: Doncs ja ho sabeu, www.laporxadacansidro.com, o també podeu trucar al 93 864 30 40 93 864 30 40. Casar-se a Can Sidro és tot un luxe del cor, de les emocions, del gaudir i del menjar bé. I Marc, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies a tu, Raquel.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Un fin de tonto. Que chévere, que chévere.
0: Escoltem la cançó Que Chévere de Mama Doucha, un tema urbà i enganxós amb influències llatines i ritme ballable, que va ser una de les cançons més escoltades, de fet, a la ràdio catalana del 2024. I avui la recuperem. I, de fet, allà on siguis, conduint, anant cap a algun lloc amb la família, amb els amics, no vull que marxis perquè ara jo només et deixo amb el butlletí informatiu de les 11. Però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte, així que queda't amb mi. Fins ara.

0: Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
1: Última hora en fin de semana.
2: Cristina López Schlichting.
1: COPE, estar informado.
0: Jornada de reflexión en Andalucía en la víspera de unos comicios en los que la principal duda es si el Partido Popular de Juanma Moreno va a revalidar la mayoría absoluta. Antonio Raiz.
3: Van a medir también el resultado de María Jesús Montero, a la que los sondeos anticipan un batacazo electoral. Casi 7 millones de andaluces están llamados a las urnas. Nos situamos en Andalucía. Laura García.
4: De esos casi 7 millones, 370.000 serán jóvenes que votarán por primera vez en Andalucía. Jóvenes que han cumplido 18 años desde los comicios de 2022 y que forman algo más del 5% del censo. Son ellos especialmente los que pueden tener un voto más indeciso. Su manera de informarse no es la tradicional, ni mucho menos. La campaña electoral a ellos les llega a través de las redes sociales, con otros lenguajes que nada tienen que ver con los de un meeting a los que estamos acostumbrados. Sus preocupaciones son distintas, como explica el sociólogo de la Universidad de Córdoba, Jaime Aja.
5: Pues el votante joven es un votante más orientado hacia el cambio. Generalmente los problemas sociales afectan más a las generaciones más jóvenes y se suelen dirigir a formaciones pues más críticas, digamos, que no han estado gobernando.
4: La clave estará en provincias como Huelva, Cádiz y Córdoba, donde bailan los escaños que podrían dar o no la mayoría absoluta a Juanma Moreno.
3: Los colegios electorales van a abrir mañana a las 9. Antes de esa hora estará ya operativo el despliegue de la cadena COPE por toda Andalucía, siguiendo las votaciones de los principales candidatos. Y a partir de las 8 de la tarde, coincidiendo con el cierre de las urnas, Carlos Herrera y Jorge Bustos van a liderar una programación especial junto a Pilar García de la Granja, con toda la información y el análisis que dejen los resultados. Por lo demás, hoy se cumple una semana de la llegada a Tenerife del crucero Ondius con contagiados a bordo por antivirus. Los 14 españoles que viajaban en el buque continúan con la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El único pasajero que hasta ahora había dado positivo en antivirus evoluciona favorablemente y apenas presenta síntomas. Los otros 13 van a seguir asintomáticos a la espera de que mañana se sometan a una nueva prueba PCR. En la mañana del fin de semana de COPE, Estanislao Nistal, profesor de epidemiología de la Universidad CEU San Pablo, ha asegurado que la probabilidad de que aparezcan nuevos casos positivos es baja.
6: La experiencia que tenemos sobre este virus de los Andes es que puede aparecer a lo largo de las siguientes semanas, y en ese sentido prudencia, pero también pues ser conscientes de otros brotes que han tenido lugar, en los cuales, pues aunque haya ese periodo de latencia, los síntomas que aparecen son claros y se puede aislar a las personas y contener el brote.
3: En el puerto de La Coruña ha atracado el crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis por norovirus. A bordo viajan más de 1.600 personas y de ellas hay cerca de 30 casos confirmados. La escala se ha desarrollado bajo un protocolo de control reforzado, mientras las autoridades supervisan el estado de los viajeros y las condiciones higiénicas del buque antes de autorizar el desembarco. Galicia, Ada Romero.
7: Antes de lo previsto, ha atracado en el muelle de transatlánticos del puerto de A Coruña el crucero Ambition, procedente de Burdeos y con más de 1.700 pasajeros a bordo y 30 casos activos de un norovirus que causa gastroenteritis. Han accedido al barco dos agentes de sanidad exterior, tal y como se acordó ayer en una reunión extraordinaria de coordinación entre la delegación del Gobierno, Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, Fuerzas de Seguridad y la consignataria del buque, al tratarse de una escala no prevista, ya que el barco en principio iba a atracar en Ferrol. Desde la consignataria han trasladado un mensaje de absoluta normalidad. Aseguran que se trata de una inspección rutinaria y se prevé una escala normal, es decir, la tripulación no afectada podrá desembarcar en la ciudad herculina y las 30 personas afectadas por gastroenteritis deberán de mantener el confinamiento en sus camarotes. El barco partirá a las 8 de la tarde rumbo a Gijón y posteriormente recalará en Bilbao.
2: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
3: Semana más que con bulsa dentro y fuera del vestuario del Real Madrid. Acaba de hablar Arbeloa, Rubén Vasco.
8: El técnico madridista ha atendido a los medios en la previa del partido de mañana contra el Sevilla. ¿Y qué es lo más destacado que ha dicho Arbeloa? Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
9: Tan solo se le han formulado 7 preguntas. Arbeloa habla en pasado, su etapa en el banquillo, asegura que se va a marchar con la conciencia tranquila y que estos 4 meses han sido un gran aprendizaje. Y lo que más le ha dolido es no poder ganar títulos. Además, sobre Mourinho ha dicho que es el número 1 y que si bien estará muy contento y acerca de del ataque dialéctico que recibió el pasado jueves de Kylian Mbappé, no ha querido hacerle ningún reproche. Resta importancia a lo sucedido, da normalidad a la situación y niega que tenga una mala relación con el francés.
10: Yo entiendo, ¿no?, que muchas de estas cosas pueden parecer noticia, todo lo que dijo Kylian en zona mixta es algo que ya había hablado con él antes. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid. De verdad que le doy mucha normalidad a todo lo que ha pasado estos días y mi relación con Kylian Mbappé sigue siendo la misma.
8: Y hoy no tenemos partidos de liga en primera división, ya que se disputarán todos mañana domingo.
3: Sigues en compañía del fin de semana de COPE.
11: COPE Cataluña y Andorra.
1: Cap de setmana.
11: Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
12: Benvingut, benvinguda. Si t'acabes d'incorporar, passen uns minuts de les 11 del matí. Jo sóc la Raquel Camins i en aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i em visitarà el fisioterapeuta David Esparvé, que ens explicarà com prevenir el mal d'esquena. Coneixerem les millors ofertes de viatges i escapades al millor preu amb la mar de 3w.buscaunxollo.com i, a més, parlarem amb la periodista Andrea Medina de moltes coses. Aquest cap de setmana, Catalunya celebra el Dia Internacional dels Museus amb una agenda plena d'activitats per tots els públics i en coneixerem tots els detalls i parlarem també de la importància de fomentar la lectura des de la infància, ja que és la clau per desenvolupar la imaginació, el llenguatge i el pensament crític dels infants, i el còmic és una porta ideal per despertar aquest interès. Així que us parlaré del Saló del Còmic, el Còmic Kids de Barcelona, amb la seva directora, la Mari Txell Puig. I també us donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana, així que queda't amb mi. Fins ara.
1: Esteu escoltant Cap de Setmana
11: amb Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
12: I anem cap al cinema. Atenció, veniu amb mi, sí? Doncs tenim unes estrenes divertides, alegres, sorprenents, d'acció i diferents històries que plantejo a continuació. Tenim, per exemple, un Title Evil Film... Un Title Evil Film. I anem cap al cinema. Sí, vens amb mi? Perquè et plantejo ara les estrenes d'aquest cap de setmana. Comencem amb un Title Evil Film, una proposta de la qual encara se saben pocs detalls, però que ja està despertant molta curiositat entre els fans del cinema més espectacular, d'aquelles estrenes que conviden a entrar a la sala sense saber ben bé què t'espera. Seguim amb Hokum, una història amb un punt surrealista i intrigant que barreja humor, drama i situacions inesperades. Una pel·lícula diferent, perfecta per qui busca sortir una mica del cinema més convencional. I canviem completament de registre amb Operación Matar al Papa, un thriller intens carregat de conspiracions, tensió i secrets amagats. Una cursa contrarrellotge on qualsevol decisió pot tenir conseqüències explosives. I tanquem la secció amb Italiana, una història més propera i emotiva que ens transporta a l'essència de la vida mediterrània amb sentiments, família i aquell toc càlid que et deixa un bon regust. Fins aquí les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. Anem a preparar les crispetes, triem la pel·lícula i atenció, que el cinema, com sempre, és cultura, és gaudir de bons moments i sobretot de bona companyia.
1: Esteu escoltant Cap de Setmana
11: amb Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
12: I us parlo de teatre perquè aquest cap de setmana de 16 i 17 de maig Barcelona torna a omplir-se d'històries, humor, música i molta emoció damunt dels escenaris. Així que si esteu buscant plans culturals, preneu nota, perquè hi ha opcions per tots els gustos. Comencem al Teatre Poliorama, on continua Perfectes Desconeguts. Una trobada entre amics es transforma en un joc arriscat quan tots decideixen compartir els missatges dels seus mòbils. El que sembla una broma innocent acaba destapant secrets inesperats i situacions tan incòmodes com divertides. Al mateix Poliorama també hi trobem la gran gala flamenco, l'espectacle flamenc més vist de Barcelona, un viatge intens pel món del flamenc amb música, dansa i vestits tradicionals i coreografies espectaculars que recorren diferents ritmes i estils d'aquest art declarat patrimoni immaterial de la humanitat. El Teatre Condal continua una idea genial, una comèdia plena d'embolics on un pla aparentment senzill acaba convertint-se en un caos de dobles, malentesos i situacions absurdes que fan riure sense pausa. I també al Condal hi ha una llum tímida, en una vetllada molt especial que recupera aquesta emocionant història d'amor a través d'una projecció única de l'obra teatral acompanyada d'actuacions musicals en directe de les seves protagonistes, una proposta íntima i emotiva que connecta amb el públic des de la sensibilitat i la memòria. I si anem al Teatre Apolo, veurem 6 personatges en busca d'autor. Durant un assaig teatral, 6 personatges apareixen inesperadament reclamant que algú expliqui el seu drama. Una obra que barreja realitat i ficció, humor i tragèdia, i que continua sorprenent el públic amb la seva força teatral. I fem parada ara al Teatre Goya amb 2 propostes diferents. D'una banda tenim el Tinder Sorpresa amb l'Andreu Casanova, una comèdia divertida sobre el caos de cites modernes i les relacions digitals. És l'Andreu Casanova col·lapsant l'escenari i probablement si hi vas potser et toqui participar perquè és un espectacle molt interactiu. I d'altra banda tenim Buenrollistes amb el Víctor Parrado, un espectacle carregat d'optimisme, d'humor quotidià i d'energia positiva. Al Teatre Borràs torna el Quim Masferrer amb un espectacle molt especial on el protagonista som nosaltres, és el públic. Una proposta plena de veritat, emoció i improvisació, on cada funció és única perquè les històries neixen directament de la gent que omple la platea. La improvisació també té lloc al Teatre Neu amb l'Impro Show, un espectacle on els actors creen escenes a partir del que vosaltres apunteu en un paper. Tu arribes al Teatre Neu, et fan apuntar amb un paperet una frase i a partir d'aquí a improvisar, i us ho passareu realment molt bé. I si us agrada la improvisació, un altre nivell també de 2 hores de riure sense parar la trobareu al Teatre Muntaner amb Corta el Cable Rojo. Us la recomano moltíssim, Corta el Cable Rojo. Us ho passareu molt bé, podeu anar-hi en família, amb amics i repetir tantes vegades com vulgueu, en parella o anar-hi sol, perquè sempre és una aventura diferent. En definitiva, un cap de setmana perfecte per deixar-se sorprendre pel teatre, riure en directe i gaudir de la gran oferta cultural que omple Barcelona i els escenaris plens d'emocions.
1: Cap de setmana.
11: Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: les llargues hores asseguts, les males postures o la manca d'activitat física són alguna de les causes principals del mal d'esquena. Tu potser que m'escoltes ara mateix penses, ostres, doncs a mi em passa. Ens ha passat a molts perquè és un problema molt comú i que afecta a persones de totes les edats i sovint està relacionat amb els mals hàbits posturals. La part de tenir una vida sedentària o les sobrecàrregues. Segur que et passa com a mi, que ara mateix estic asseguda i no em fixo com m'assec i al final tirem l'esquena endavant, fem mal gestos, col·loquem les cames malament. Però com podem prevenir de manera efectiva aquest mal d'esquena al dia a dia? Doncs ens acompanya el fisioterapeuta, el David Esparrer, per donar-nos consells pràctics i professionals per com cuidar-nos l'esquena i evitar lesions. Molt bon dia, David.
1: Bon dia, Raquel, què tal?
0: Molt bé, i de fet t'he buscat també com un tema personal, perquè el mal d'esquena passa sovint tant a persones que estem moltes hores assegudes com qui està moltes hores dret. Quines són, d'alguna manera, les causes més habituals del mal d'esquena avui dia?
1: Sí, mira, doncs, com bé has dit aquí a la introducció, una miqueta aquestes dues causes. Diria que com a causa número 1, el sedentarisme, ja que passem, per les nostres feines, passem moltes hores asseguts, ens movem poc, i això fa una miqueta que la nostra musculatura, no?, perdi una miqueta aquesta capacitat de suport i apareguin aquestes molèsties. I, d'altra banda, et diria una miqueta, doncs això, no?, una miqueta que has dit, l'exposició, no?, a la càrrega o la mala gestió que fem de l'activitat física, no?, de postures mantingudes en el temps. Llavors, no, és una miqueta aquesta combinació, no? Ens movem poc i, a més, quan ens movem, o ens movem massa o no ens movem adequadament.
0: O sigui que realment són diverses les causes que ens poden fer tenir aquest mal d'esquena. I quins hàbits quotidians podrien ajudar-nos a prevenir-ho? Què hauríem de fer diàriament per prevenir aquest mal d'esquena?
1: Doncs mira, o sigui, l'hàbit més important és la pràctica esportiva, per mi. Al final, tenir una bona rutina d'activitat física setmanal, vale? Depenent de l'estil de vida de la persona, doncs li vindrà millor unes activitats o unes altres. Però després, altres hàbits que potser no es tenen tant en compte, però són molt importants a l'hora de prevenir aquest mal d'esquena, són, per exemple, l'alimentació, la hidratació, gestionar una miqueta l'estrès diari, no? I sobretot el descans, també.
0: O sigui que és importantíssim també descansar. Alguna postura en concret a l'hora de descansar que sigui millor que una altra?
1: Bueno, sí, això és molt personal. Al final, cadascú té la seva manera de dormir, no? Si té la seva posició més còmoda. A partir d'aquí, doncs, jo sempre als meus pacients els hi pregunto, no?, quina és la seva postura, la millor postura per dormir o com descansar millor, i a partir d'aquí, si té mal d'esquena, doncs trobem alternatives per poder descansar en aquella posició, sobretot utilitzant els coixins, no?, que ens fan que, doncs, que la lumbar, per exemple, no roti, no?, o que, bueno, que l'esquena estigui en una posició més millor per intentar evitar la rigidesa aquesta matutina que ens aixequem o que per les nits ens aixequi el dolor. Al final, com he dit, el descans és molt important i és quan tots els mecanismes de regeneració del cos es duen a terme.
0: I, per exemple, en el moment que apareix el dolor, és millor el repòs o mantenir-se actiu?
1: Bueno, a veure, excepte en alguns casos molt extrems, sempre el mantenir-se actiu serà millor. Llavors, aquí sempre és important, no?, tenir un paper o un guia, no?, que ja pot ser el fisioterapeuta, pot ser un rehabilitador esportiu, no?, que et faci la guia i et recomani, doncs, quins exercicis són els millors pel teu cas, no?, o quins exercicis hauríem d'intentar evitar durant un temps mentre estem lesionats o mentre tenim aquest dolor, aquest mal d'esquena.
0: Aquest mal, no? Sí. I ens parlaves abans, David, de la importància de l'exercici físic en la salut de l'esquena. Quin paper tindria en aquest cas? O que hi ha uns exercicis

0: ja sí, d'uns altres, però al final, com m'he dit a la primera pregunta, no?, que comentem a l'inici de la conversació, doncs l'exercici físic ens ajuda a treballar la musculatura, vale?, que és molt important per mantenir la nostra postura. Després augmenta la circulació sanguínia a la zona, ajuda una miqueta, no?, a recuperar el teixit lesional, no? Al final, no ho tenim en compte, no ho sabem, no ens adonem, però mentre fem exercici físic, no?, ocorren moltes coses dins del nostre cos que són molt beneficioses, al final.
1: I en quin moment hauríem d'anar al fisioterapeuta?
0: Mira, bona pregunta aquesta, perquè me la trobo diversos cops durant la setmana. A veure, no hi ha un moment perfecte per al fisioterapeuta. Sí que és veritat que la realitat és que acudim quan tenim molt de dolor. Però jo sempre ho dic que si la visita al fisioterapeuta també pot ser preventiva, no? O sigui, no cal que anem quan ja estem fets pols. Llavors, ara mateix, no?, el fisio també té cada cop un paper més de guia en el procés de recuperació de qualsevol lesió, ja que cada cop el tractament és més actiu i, per tant, es necessita més la participació del pacient, no?, a la seva rehabilitació.
1: Llavors és important no esperar sempre a l'últim moment quan ja ens quedem clavats, diem ara és quan vaig a
0: Exacte.
1: visitar el David Esparrer, no? El meu
0: Exacte.
1: fisioterapeuta, i veure què passa.
0: Exacte. Si pot ser, no esperem a l'últim moment.
1: I per acabar, David, quins errors comuns comet la gent, o cometem tots, vaja, quan intentem cuidar l'esquena?
0: Vale. Bueno, aquí jo diria que pel que m'estic trobant, no? Si l'error més freqüent ara mateix és, ostres, em comença a fer mal l'esquena i segueix una rutina que m'he trobat a internet, no? Una rutina molt genèrica a internet, a les xarxes socials, on sigui, no? I això és perquè ara tenim, doncs, molta informació al nostre abast, però també hem de ser conscients de que no tots els exercicis són per tothom. Llavors, millor, no?, assabentar-se, no?, o preguntar a un professional que ens pugui fer ell la guia, no?, d'exercicis que em poden venir millor, en el meu cas. Després també pensar que el dolor marxa sense fer res, ja que això rares cop, bueno, passa poquetes vegades, no?, i això fa que, doncs, tinc a fer un pel moviment, no?, sensibilitzem més la zona lesionada, i això encara enrareix més la lesió, no?, i fa que triguem més en poder recuperar-nos. I per últim, jo et diria que també pensem que el mal d'esquena és arrel d'un únic factor, no?, però hem de tractar el mal d'esquena com algú més multifactorial, no?, que tenen a veure molts més factors, com he dit abans, no? Si no descansem bé, no ens estem hidratant bé, no ens movem bé, estem molta estona asseguts, doncs són diversos factors que poden afectar a tenir mal d'esquena. Llavors hem de tractar tots aquests factors alhora per intentar recuperar la lesió.
1: I doncs, David Esparrer, que no ho vull dir malament, David Esparrer, gràcies per ser aquest matí amb nosaltres, el fisioterapeuta, que ens explica com hem de cuidar la nostra esquena, i intentarem doncs seguir aquests consells, i perquè és importantíssim el trobar-se bé, la salut, per la felicitat del dia a dia.
0: Exacte, és molt important. No ho sabem, però quan estem bé, s'agraeix molt. Moltes gràcies, Raquel.
2: ¿Qué va a pasar en Andalucía?
3: Este domingo, COPE se vuelca en una jornada electoral que puede mover el tablero nacional.
2: Información durante todo el día.
3: A partir de las 2, mediodía COPE desde Sevilla.
2: Y desde allí, al cierre de urnas. Programa especial con Carlos Herrera y Jorge Bustos.
4: Hay grandes incógnitas que el próximo domingo se lo contaremos a los...
3: Elecciones andaluzas 17M. En COPE y en COPE.es.
5: Tu madre siempre tiene razón.
6: ¿Me compro un coche nuevo?
7: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
5: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
8: En Repsol, te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora, hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.

0: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
1: I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de 3w.buscaunxollo.com i com cada dissabte ens visita la Mar. I avui farem una secció diferent i molt divertida. Atenció, un joc de perfils de viatger. Què et sembla, Mar? Bon dia.
2: Hola, Raquel, em sembla fantàstic. Estic preparada.
1: Sí? Mira, jo sí. Et descric el tipus de viatger i tu mires de trobar el joio perfecte en directe.
2: Vinga, va, accepto el repte.
1: A veure, cada perfil té el seu xoio, així que som-hi. Podeu també mirar-ho des de l'aplicació mòbil de www.buscaunxollo.com o bé a través de l'app de Busca un Xollo, el que ens expliqui la Mar. Comencem amb el primer perfil. Família que vol diversió i tranquil·litat sense sortir-se del pressupost. Quin tipus de xoio encaixaria millor aquí?
2: Doncs mira, aquest me l'has posat fàcil, perquè sense cap mena de dubte apostaria per l'hotel Garbí Park. És un hotel de 4 estrelles a Lloret de Mar. És un xollo que té dates per viatjar durant tot l'estiu, així que vosaltres trieu quan viatgeu. Trobo que és ideal perquè dues nits en mitja pensió surten des de només 92 euros per persona, així que el pressupost el tenim supercontrolat i ja tenim els sopars a l'hotel. Hi ha descomptes per nens i, a més, aquest és el punt fort, sens dubte, de l'hotel, té accés al parc aquàtic de l'hotel Gran Garbí Mar, que està just al costat d'aquest hotel i que té uns tobogans increïbles i podeu accedir sense cap mena de problema.
1: A veure, doncs te la poso més difícil. Segon
2: Vinga,
1: perfil. Algú que vol fugir de la calor i fer natura. Quina seria l'opció ideal per aquest tipus de viatger?
2: Què et sembla Andorra?
1: Ah, fantàstic.
2: Vinga, doncs en aquest cas us podria recomanar un dels nostres preferits a Andorra, que és l'hotel Sant Godard. Té 4 estrelles, és un hotel que té piscina i a més us obsequiaran amb una beguda de benvinguda i també inclou una excursió per fer senderisme per persona i reserva. Tots aquests extras només estan disponibles si reserveu en busconxoio.com, que a la nostra web tenim una oferta de dues nits des de 78 euros per persona i teniu mitja pensió, és a dir, l'esmorzar i el sopar.
1: I a part, l'hotel Sant Godard és fantàstic, hi ha estat, l'heu de veure. Bueno, aneu-hi, millor que veure'l, perquè val moltíssim la pena.
2: A l'estiu està molt bé, també, aquest hotel, amb la piscina.
1: Per això que és per tot l'any, de fet.
2: Sí.
1: I anem al tercer perfil. Viatger que busca un destí exòtic, però assequible i sorprenent, què ens diries?
2: Vale, busquem un repte i un canvi d'aires. Mira, doncs en aquest cas us podria recomanar el nostre xollo a Madeira, que també inclou els vols, l'assegurança de viatge, esmorzars, l'equipatge facturat i la possibilitat d'escollir entre hotels de 3 o 4 estrelles. Aquí cadascú ja tria. El preu és des de 789 euros per persona, però el millor és que a buscaunxollo.com us podem garantir que aquest és el preu final del viatge, perquè algunes aerolínies, en el moment en el que estem, estan cobrant un suplement per la pujada del preu del carburant. I en aquest xollo ja hem negociat, hem fet la feina per vosaltres, que no tingueu cap sorpresa en un futur. Així que aquest és el preu final, 100% assegurat per un viatge d'una setmana.
1: Importantíssim el que ens diu la Mar, perquè moltes vegades busquem algunes ofertes i després sempre hi ha un plus, doncs no us passarà. 3w.buscaunxollo.com perquè us posen el preu i a més surt el qual i realment doncs és el millor, perquè així no tenim sorpreses, com ens deies.
2: Sí.
1: La sorpresa la que et ve ara, Mar, per algú que vol luxe i un hotel espectacular, es pot trobar un xollo així sense que el pressupost es dispari?
2: Aquí tenim un viatger que no es conforma fàcilment, eh? Doncs potser l'enviaria cap a Grècia, perquè, mira, ha sortit una novetat a la nostra web, que és un xollo a Creta, que és l'illa més gran d'aquest país. És un hotel de 4 estrelles, que és molt prometedor perquè ens allotjarem en règim de tot inclòs. Tindrem, a més, dins d'aquest règim de tot inclòs, un sopar gratuït a la carta, en el restaurant, i molt més. És un hotel prou luxós, eh? És a dir, no és qualsevol cosa, i dues nits costen des de 169 euros per persona.
1: Ostres, és que està fantàstic.
2: Sí.
1: Això de qui no viatges perquè no vol realment, eh?
2: Sí, parlem de Grècia, eh? I de veritat que si veieu les fotos, aquest resort és increïble.
1: I per acabar, com podem trobar els nostres xollos tant a www.buscaunxollo.com com a l'app de Busca un Xollo a partir del perfil de viatger, Mar?
2: Mira, doncs és molt fàcil. Jo per fer aquest repte el que he fet servir són els filtres de la nostra pàgina, perquè podem aplicar filtres segons el règim preferit. Si volem anar doncs, amb esmorzar, mitja pensió, tot inclòs. També podem triar doncs, el tipus d'allotjament, si volem un càmping, un apartament. Podem filtrar per nota, per anar doncs, a una nota més alta, no?, i evitar sorpreses. Fins i tot buscar per dates destacades o temàtica. Per exemple, si preferim una escapada romàntica, amb spa, si viatgem amb mascota... Bueno, jo diria que en general la nostra pàgina i la nostra aplicació és molt intuïtiva de fer servir, molt fàcil. Ho posem molt fàcil.
1: Doncs proveu des d'allà a www.buscaunxoio.com i Marc, t'esperem el dissabte que ve perquè ens portis més ofertes i pensaré a veure de quina manera fem confessar-ho tot.
2: M'ho has de posar més difícil.
1: Una abraçada.
2: Igualment. Adéu.
3: Setmana.
4: Raquel Camins.
3: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: Aquest cap de setmana, Catalunya celebra el Dia Internacional dels Museus amb una agenda plena d'activitats per tots els públics. Arreu del territori, els museus obren les seves portes amb propostes especials de cultura i descoberta. Hi trobem visites guiades, teatralitzades i jornades de portes obertes tant de dia com de nit. També s'hi sumen activitats familiars, concerts i espectacles per viure la cultura d'una manera diferent. Així que estigueu atents, perquè no tots els museus tenen les mateixes activitats ni els mateixos horaris, i és bo doncs estar-ne informat, perquè és una oportunitat única per redescobrir el patrimoni i acostar-nos als museus com mai ho havíem fet abans. A Mataró, ja sabeu que jo miro sempre per casa, és la meva ciutat. Els equipaments patrimonials s'omplen de propostes especials per totes les edats, amb cultura, descoberta i participació. I també destaca la nit dels museus amb espais que tenen programació fins a la nit, i és una oportunitat, com es deia, per redescobrir aquest patrimoni tan important. I en parlarem amb la directora del Museu de Mataró de Torre Llauder, l'Anna Capella. Molt bon dia, Anna.
1: Hola, molt bon dia.
0: Anna, quina importància té per al vostre museu participar en el Dia Internacional dels Museus?
1: Bé, pel nostre museu en té moltíssima d'importància, és la nostra festa major, és el dia que celebrem, no sé si fóssim una, si tinguéssim sants i patrons encara i fóssim una confraria, doncs seria el dia del nostre patró, però com que som una ciutat laica, doncs i dia que me n'alegro, per dir-ho així, doncs celebrem, és la nostra festa. I llavors és molt important perquè és el dia que tothom ens posa una mica el focus a sobre i que nosaltres també fem una mica d'esforç per fer una programació més que diferent de la que fem a la resta de l'any, més intensiva. O sigui, ho concentrem tot al llarg d'un cap de setmana o dos o tres dies, depèn, i llavors bé, es nota perquè tenim un esforç en difusió, en divulgació, i la gent ens ho torna venint a veure tot el que programem.
0: I Anna, quines activitats especials heu preparat per aquest cap de setmana? Ens pots explicar o fer un avançament d'alguna?
1: Sí, de fet en tenim moltíssimes, però nosaltres el que acostumem, com a Museu de Mataró, diguéssim, portem la programació de tres equipaments patrimonials i el jaciment Torre Llauder, o sigui, Pota Can Serra, Can Marfà i Cal Arenes. Llavors fem coses a les tres seus, i normalment tenim activitat vinculada a les exposicions que en aquest moment tenim programades. Llavors a Can Marfà, per exemple, fem activitat vinculada a l'estampació, hi haurà una persona que el dissabte a la tarda vindrà a fer tallers especials amb tints vegetals, i el públic hi podrà aprendre i alhora participar una mica. El diumenge també tornem a repetir un taller de Feta Teva, que està tinguent molt d'èxit amb les escoles i amb el públic familiar, i el tornem a oferir. I mira, a Cal Arenes també tenim... No, espera, passo després per Can Serra, que tenim el diumenge un taller de cal·ligrafia romana, perquè tenim una exposició sobre el jaciment de Can Modolell. A la Vila Romana de Torre Llauder, el dissabte al matí, tenim dues sessions que s'anomenen l'Hortus de la Vila Romana, perquè és un lloc on també sabíem que hi havia horta i que s'escultimaven doncs, vegetals i a part de la producció vinícola, diguéssim. Llavors també fem una mena d'escenificació i un treball amb unes noies que són molt interessants i que ens explicaran coses i ens faran una mena de tast també, en certa manera, o explicar coses culinàries. Bueno, busquem sempre coses que siguin una mica diferents i especials, doncs perquè la gent ens pugui arribar a conèixer d'una manera diferent. I acabem el fi de festa doncs amb un festival, amb una festival de música, que li diria, no, amb un concert de jazz d'unes noies de Mataró, que es diuen Avalon, que ho estan començant a petar bastant, perquè combinen doncs música força escènica i fan com revisions del jazz interpretat per dones, diguéssim, al llarg de la seva història, i fan interpretacions, i això doncs ho farem en l'entorn íntim i entranyable del pati de Cal Arenes.
0: Que bonic.
1: A les 9 del vespre.
0: I quin tipus...
1: I més coses que em deixo. Sí, sí.
0: Quin tipus, Anna, de públic Digues. Espereu rebre durant aquestes jornades de portes obertes?
1: Bueno, aquestes jornades de portes obertes jo crec que serveixen per dues coses. Serveixen per fidelitzar un públic que ja ens ve a buscar aquests dies perquè sap que fem una programació especial, però al mateix temps, com et deia, com que la nostra informació potser ultrapassa i la gent, cada vegada hi ha més persones que s'estan acostumant a sortir aquest cap de setmana perquè els museus estan de festa. Llavors també enganxes doncs, un tipus de públic que potser no t'ha vist mai, que potser aprofita per venir en ocasió d'això, i també gent de fora que s'acosta a la ciutat i que aprofita per passar
0: el dia.
1: Això també en tenim casos d'aquests, eh? Sí.
0: Quina activitat és la que recomanaries especialment als amics oients, amics i amigues oients que ens estan escoltant, que us visitin per primera vegada, per exemple?
1: Ah, els que ens visiten per primera vegada, bueno, doncs que se'n busquin una per cada una de les seus i així es coneguin la nostra manera de fer i de treballar tan polièdrica que tenim, perquè amb les nostres seus i amb els nostres llocs descobrint doncs, la història de la ciutat i molts aspectes tant de passat, present i futur, i penso que és bastant interessant, però què t'he de dir jo? No tinc un fill preferit, tot i que evidentment el concert penso que serà una cosa bastant especial.
0: I creus, Anna, que aquest tipus d'esdeveniments poden ajudar a apropar els joves als museus?
1: Segurament, clar que sí, hem de pensar que qualsevol cosa pot ajudar a acostar-los, no? Vull dir, perquè els joves ja venen, el que passa és que venen en uns contextos diferents. Llavors, en aquest cas, doncs sí, sempre nosaltres fem... Quan diguem que fem activitat familiar, és activitat familiar, però és activitat també per jove i per totes les edats, perquè, per exemple, aquest taller de cal·ligrafia rústica romana, que és una cosa molt especial, però que la gent podrà pintar in situ, treballar i descobrir com fer lletres a l'antiga manera romana, doncs això és una cosa molt especial que evidentment no és per nens de 4 o 5 anys, però sí per gent més jove o que es vulgui iniciar en temes artístics també. Llavors, clar que sí, el tema és amb els joves sempre estem parlant del mateix, no són els canals de la comunicació com hi arribem, perquè les ofertes que fem o jo crec que els interessa, que hi ha coses que els hi poden arribar a interessar. Almenys quan venen, ho gaudeixen, això segur.
0: I quin missatge t'agradaria transmetre a tothom perquè descobreixi o redescobreixi, per exemple, el Museu de Torre Llauder?
1: Bueno, el Museu del Jaciment, de Torre Llauder... Sí. Bé, jo penso que és importantíssim perquè Torre Llauder forma part de la història de la ciutat i de l'origen de la ciutat. Llavors és com una mica l'emblema, el significat, no? O sigui, el lloc patrimonial antic que ens porta a vincular a tota la nostra història. Penso que és bastant emblemàtic per la ciutat i això sí que és un element patrimonial que pràcticament tothom coneix, l'hagin o no l'hagin visitat. Disculpa, perquè m'he descuidat una cosa importantíssima que hem incorporat a la programació, i és que el divendres presentem dos plànols de l'Antoni Gaudí. En el marc de l'any Gaudí, nosaltres al Museu de Mataró, o sigui, la ciutat de Mataró, ha rebut doncs, dos plànols originals en format de donació, i gràcies als descendents de la família Brullet, i els presentem el divendres. Per tant, durant tot el cap de setmana, al menjador de Cala Arenas, la gent els podrà anar a veure.
0: Doncs és una informació important per recordar-la. I, bueno, encara t'has recordat a temps, Anna?
1: Sí, no, és que estava més amb activitat, i això és una exposicioneta, sí, o sigui, és una mostra, i ara dic, ui, sí.
0: Bé, important, doncs ja sabeu que aquest cap de setmana Catalunya celebra aquest Dia Internacional dels Museus. És molt bon moment per anar als museus, per compartir-ho amb família també, per fer cultura. I jo agraeixo molt a l'Anna del Museu de Torre Llauder de Mataró, bueno, en aquest cas de la Vila Romana de Torre Llauder.
1: No, el Museu de Mataró. O sigui, és un Museu de Mataró que també inclou Torre Llauder amb tots els altres.
0: Seria una mica de sí, tots, sí, sí, no? Sí. En aquest cas, disculpa, Anna, a mi.
1: No, cap problema, perdona, però és que...
0: Doncs gràcies, Anna Capella, per ser amb nosaltres.
1: És que ja passa això, com que això, Museu de Mataró, són altres elements patrimonials, a vegades...
0: Una abraçada molt gran, Anna, i gràcies.
1: Bueno, doncs t'ho agraïm molt i esperem que gràcies als oients que en aquest moment ens escolten, doncs puguem conèixer nous usuaris que es fidelitzin a venir sempre al Museu de Mataró.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: I us vull parlar de la importància de fomentar la lectura des de la infància, una eina clau per al desenvolupament de la imaginació i del pensament crític. Llegir des de petits, de fet, ens ajuda a millorar el llenguatge, la concentració i la creativitat. I quina millor manera de connectar-ho que amb el món del còmic, que desperta l'interès per les històries, la lectura visual. Molts tenim aquell còmic que ara tenim en ment, que era el nostre còmic de petit o de petita. Doncs a Barcelona arriba el Saló del Còmic, el Còmic Kids de Barcelona, una cita ideal per apropar els més petits a la lectura d'una forma divertida. Just fins al dia 17 de maig, fins demà diumenge, la Fira de Barcelona es converteix en aquest espai gratuït per fomentar la lectura, i parlarem amb la directora del Còmic de Barcelona, la Meritxell Puig. Molt bon dia, Meritxell.
1: Bon dia.
0: Meritxell, per què creus que és tan important incentivar la lectura des de la primera infància?
1: Doncs la veritat és que penso que és fonamental, perquè contribueix, com ho has dit, no?, a aquest desenvolupament tant cognitiu com emocional, però sobretot llegir des de petits ajuda molt a millorar la comprensió del llenguatge, estimular la imaginació i sobretot fomentar la capacitat crítica, no? O sigui que... I què millor, no? Doncs, quan la lectura es presenta com una activitat lúdica, de més, i compartida, com pot ser el còmic, no? Doncs és una entrada perfecta per incentivar la lectura des de ben petits.
0: I quin paper poden tenir els còmics en el desenvolupament de l'hàbit lector dels nens i de les nenes? Perquè és molt important agafar l'hàbit.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, el còmic és una porta d'entrada excel·lent, penso, a la lectura. És el seu llenguatge visual, sobretot combinat amb el text, que facilita aquesta comprensió, no? I fa la lectura com més accessible, atractiva, especialment per als lectors més joves, que quan arribem a l'adolescència sabem tots el que passa, però sobretot per a aquells que s'inicien i que a través, a més dels còmics, doncs els infants aprenen a llegir amb imatges, textos, de manera conjunta, cosa que reforça, no?, l'interès pel relat, afavoreix també la continuïtat en l'hàbit lector. Penso que és molt més fàcil iniciar, i a més amb les famílies també que poden participar, doncs es pot fer un hàbit més fàcil a través dels còmics.
0: I què pot aportar un esdeveniment com el Comic Kids a les famílies i als infants?
1: Doncs la veritat és que fa uns anys ja que vam iniciar, i cada vegada estem fent més activitats, perquè el Comic Kids és un espai pensat específicament per les famílies, on els nens i nenes poden descobrir el còmic, la lectura d'una manera participativa i divertida. Al llarg d'aquests dies, no?, doncs el públic familiar ha pogut i gaudeix de tallers de dibuix, tallers de còmic, activitat pas a pas per aprendre a crear personatges, minicòmics, monstres, així com propostes creatives vinculades a la il·lustració i la narració gràfica. Tenim, a més, programes de tallers que estan conduïts per autors i autores reconeguts, com el Edward Ross o Natasha Bustos, que és l'autora del nostre cartell, o Artur La Perla, que, a més, d'aquest any tindrem un concert dibuixat d'Artur La Perla el diumenge al matí, a les 11 del matí, i també tenim sessions de conte còmics i activitats molt participatives, com pot ser també el dibuixar la teva pròpia xapa. Tenim també programació que inclou trobades amb creadors com Jaume Copons i Òscar Julbé, sessions de narració, i concerts també, no? Així que penso que hi ha una molt varietat per descobrir el còmic des de diferents vessants, i que la família, a més, passi un bon dia amb els seus fills fent activitats educatives, llegint i participant.
0: Perfecte, doncs ja ho sabeu, tenim cita en el Saló Còmic, una manera d'incentivar la lectura des de petits, i jo agraïm molt a la directora del Còmic de Barcelona, la Meritxell Puig, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres per explicar-nos-ho. Meritxell, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: que estem ja al cap de setmana, Catalunya es torna a omplir de fires, gastronomia i tradicions per gaudir en família. Aquest dissabte i diumenge, Viladecans celebra la Fira de Sant Isidre, una de les grans cites del Baix Llobregat. Mercat de pagès, productes de l'horta, tastos gastronòmics, activitats familiars i molt ambient en la festa que molts ja coneixen com la gran festa de primavera. I si sou de bon menjar, atenció, perquè a Tàrrega arriba la Fira Coc. La gran mostra dedicada al coc i a la fleca artesana, amb coques de recapte, bunyols, panadons i especialitats dolces i salades arribades d'arreu de Catalunya. Un paradís per als amants de la gastronomia tradicional. També aquest cap de setmana mateix, a Bell-lloc d'Urgell, trobem la Fira Verd-lloc d'alimentació saludable, cuina en directe, degustacions, activitats familiars i hàbits sostenibles en una jornada que combina salut, territori i bon ambient. I pels amants del vi, atenció, fins a finals de maig continua el microvi d'Avinyonet del Penedès. Tastos, rutes entre vinyes i experiències úniques per descobrir la cultura del vi i el paisatge del Penedès des de dins. I fins aquí la nostra secció de fires i festes. Avui crec que encara es pot gaudir del darrer dia del Temps de Flors a Girona, una fira i festa fantàstica. I ja saps que si tu em vols explicar la fira o festa que fan a la teva població, ho pots fer, perquè sempre, sempre tinc el mail del programa obert per tu allà on siguis, que és camins.catalunya@cope.es.
1: Esteu escoltant Cap de Setmana
2: amb Raquel Camins.
1: Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
3: Tiempo de juego.
4: El número 1 de l'esport.
5: Barça i Betis actuen per complir un tràmit en una jornada on Espanyol i Girona es juguen la vida. Ho vivim al programa líder de la ràdio esportiva.
6: Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
4: Tiempo de Juego.
5: Aquest diumenge, dia de transistors, des del Camp Nou, Barça-Betis.
7: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Joan Batllori, Poli Rincón,
8: Dani Sanabre.
3: Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama
4: i el millor equip de la ràdio esportiva.
9: Hay quien lo cuenta
10: y quien te hace entenderlo todo.
11: Estos casos demuestran que el contagio entre personas no es tan excepcional como se creía. El brote va a tener que ser controlado de forma mucho más concienzuda. Ya veremos cada día, porque hay mucho contraste entre cómo se va a realizar en España y en otros países. Cada uno sabrá lo que hace.
9: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
10: Lo escuchas, lo entiendes.
0: Vine. I acomiado el programa d'avui amb la cançó Covards de la Fumiga i Els Tiets, un tema enèrgic i festiu que barreja pop i música de banda amb missatge vitalista. I importantíssim per al dissabte, ballant-la, desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.